estàs amb un amic. Momentos. Momentos estan tu. On siguis. Perquè el fas tu.

La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Lluís Rodríguez.

0: Però és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: Gràcies, Carlos. 10 minuts. Arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts i ben trobats. Benvinguts i ben trobats. A la tècnica, el Jorge Martínez. Hola, Jorge, què tal? Com estàs? Bé, quan us gasteu el carrito de la compra? Quan us gasteu a la bossa? Això va com va. Segurament heu notat com els preus anaven pujant. Aquí hi ha un ventall de situacions que queden clares, no? Que influeixen en aquests preus, en aquesta inflació. Bé, d'entrada, la benzina. El combustible i l'energia és el principal motiu perquè tot surti molt més car. Absolutament tot. Ja sabeu, i és una qüestió nova, que m'estic repetint, que segurament heu escoltat, però és que és així. És que és així. Ara mateix, el petroli, malgrat energies renovables, tot això, el petroli continua sent el que mana. I no ho tenim gens bé, eh? No, la cosa està realment malament. Xunga no, xunguíssima. Continua la guerra a l'Iran, llavors l'estret d'Hormuz queda tancat a un bon percentatge del petroli, això fa que pugi. Aquesta guerra i aquests atacs a l'Aràbia Saudita i a les seves instal·lacions fa que l'exportació de petroli de l'Aràbia Saudita no pugui sortir ni per un costat ni per l'altre cap al Mar Roig, perquè també s'ha tancat aquell estret. I a més, aquelles instal·lacions de l'oleoducte estan realment malament. I això què significa? Menys petroli, pugen els preus. I això afecta absolutament a tot, el transport, etc, etc, i fins i tot acaba arribant a la bossa de la compra. Tot això ho relacionarem amb la visita de l'alcalde de Barcelona a Nova York. I per què ho relacionem amb això? Perquè un dels objectius és intentar que això no es dispari, que no se'n vagi de mare, sobretot quan comprem aliments bàsics. L'alcalde ha vingut de Nova York amb la idea, amb un projecte sota el braç, que en un principi dius, ostres, mira, i és un supermercat públic. Dit així, eh? Per fer una idea, i tenint en compte que molts dels que esteu ara escoltant teniu una certa edat, i sobretot els que teniu certa edat, i els que no la teniu, pregunteu, recordeu la idea dels economats? Recordeu en aquella època d'empreses com SEAT, com la Seda de Barcelona, que tenien un economat? Un economat era un espai on es venien productes bàsics, oli, sucre, els empleats d'aquelles fàbriques. Els empleats d'aquelles fàbriques, aquelles famílies, tenien un vale i podíem anar, aquests economats, a adquirir aquests productes més baratos. Doncs aquesta seria la idea, però per tothom. Yolanda Canales, benvinguda, com estàs?
1: Què tal?
0: Quan et surt a tu el cistell de la compra?
1: Uf, a mi, Carl, perquè a sobre tinc una filla celíaca.
0: Bo, ja no m'expliquis més. No m'expliquis més. Ja, una pasta.
1: Vaja. Això es nota encara més.
0: Ni
1: doncs compta-hi que almenys uns 30-40 euros més, que no sé si són 200, doncs a mi 240.
0: No, toca, és una barbaritat. Bé, què tal la idea de Collboni?
1: Doncs, a veure, s'ha de dir que s'ha inspirat, per dir d'alguna manera, o vol provar una fórmula que ja ha posat sobre la taula l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, crear comerços on es puguin comprar aliments bàsics a preus assequibles. Ho ha anunciat l'alcalde després de reunir-se amb Mamdani que Barcelona posarà en marxa un primer projecte pilot a la Marina a finals del 2027. Però serà realment un supermercat públic? No exactament, o no en la mateixa línia del que vol impulsar Nova York. L'espai serà municipal, sí, però la gestió la farà una ONG o una entitat del tercer sector.
0: Vale.
1: I explica com seria aquesta fórmula l'alcalde de Barcelona.
2: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc, assequible, i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
1: ara ho escoltàvem, també vol vincular-hi l'aspecte educatiu, no? Formació professional i inserció laboral en oficis com ara la fruiteria, la peixateria, la carnisseria, la xarcuteria, la reposició o l'atenció al client. I per què es fa a la Marina?
0: Sí, doncs, perquè altres barris poden pensar, per què la Marina i no el meu?
1: I no el nostre, efectivament. Doncs perquè és un dels barris on l'Ajuntament detecta mancances d'oferta comercial. De fet, el model està pensat sobretot per a zones de nova creació o barris vulnerables on no hi ha prou comerç d'alimentació de proximitat. L'alcalde insisteix en que no es tracta de competir amb els mercats municipals ni amb el comerç privat, sinó de cobrir aquests buits.
0: Bé, aquí podríem entrar en debat, perquè principalment el que primer veus és una competència. Clarament que els comerciants segurament que paguen els impostos, lloguers, etc., no els hi farà cap gràcia.
1: Efectivament, i a més, com t'estalvies? En el cas de Nova York, per exemple, la idea és que alguns productes puguin arribar a ser fins a un 30% més barats. Això com s'aconsegueix? Serà possible...
0: Qui ho paga? Qui paga la diferència? Qui paga?
1: Clar, i després està, efectivament, l'aspecte que comentaves. Cedeixes espais municipals a aquesta gent perquè gestioni i els comerços tradicionals, com ens ho fem?
0: Mira,
1: planteja dubtes, eh?
0: És una qüestió que de seguida entrem més en matèria, però la primera, i deixo aquí, penseu una cosa, eh? Davant d'això, penseu una cosa, per començar. I llamadme mal pensado, llamadme lo que queráis. És any d'eleccions. És any d'eleccions municipals i generals. 2027, recordeu això, eh? Que possiblement és la primera de les promeses que poda, o dels projectes superguais que ens venen. Que no és que sigui un mal projecte, però a veure com es fa. Gràcies, Yolanda.
1: A tu, que vagi bé.
0: Doncs entrem precisament i a parlar en matèria si això és possible, no és possible, o fem un primer, una primera presa de pols, no? Perquè estem parlant d'un projecte, insistim en això, així que no és més que especulació el que farem ara sobre el que ha dit Collboni. I en parlem amb l'Edgar Noia. L'Edgar Noia és professor de macroeconomia de la Universitat CEU Abat Oliva. Edgar, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, José.
0: ¿Cómo valoramos de entrada este proyecto? Parece bueno, ¿no? O sea, cuando uno te dice, vamos a montar un súper asequible para reducir el margen de ganancia para personas que lo hagan falta. En principio, la idea parece buena.
3: No, la idea en el papel y en el PowerPoint es buena.
0: ¿Pero la realidad?
3: La realidad. Aquí es donde entramos en varios puntos. El comerciante, el usuario, el que alquila el local. O sea, exactamente lo que ha propuesto el Ayuntamiento de Barcelona es un supermercado público, pero ¿cómo funciona este supermercado, no, José? Mm. Mira, la idea anunciada es el ayuntamiento aporta un espacio municipal y que una entidad del tercer sector, una ONG, gestiona el establecimiento. ¿Vale? El primer proyecto está, si no lo tengo mal entendido, previsto para la Marina. ¿No? Y el objetivo es vender principalmente productos básicos y frescos a precios asequibles. Dicho de manera muy sencilla, es el ayuntamiento pone una parte de la infraestructura, el local, una entidad social gestiona y el ciudadano compra con más un establecimiento cualquiera, pero más barato.
0: O sea, tal cual. Esto, de entrada, competencia desleal, ¿no? Podría ser.
3: Sí, desleal, puede existir ese riesgo, ¿no? Dependiendo cómo se haga. O sea, imaginemos que muy fácil, ¿vale? Imaginemos que hay dos fruterías en la misma calle. Una paga un alquiler de 3.000 euros al trabajador, cotización a la Seguridad Social, electricidad y todos sus gastos relacionados, y el otro utiliza un local municipal y recibe algún tipo de apoyo público. Claro, si ambos venden exactamente los mismos productos al mismo público, evidentemente no están compitiendo en la misma estructura de costes. Eso significa automáticamente que jurídicamente existe algo de competencia desleal. Pero económicamente sí puede producirse una distorsión.
0: Claro, claro.
3: Por eso es muy importante, José, dónde se instala el supermercado. Si se coloca una zona donde prácticamente no existe oferta comercial, está cubriendo una necesidad, vale. Por lo tanto, es necesario. Y si se instala donde ya existen fruterías, mercados, supermercados, la discusión es muy diferente.
0: Claro, en función de la zona de la ciudad donde se instale, para empezar.
3: Claro.
0: Estaría claro.
3: Claro.
0: Bueno, también dentro, o la idea de este proyecto es también que se adquiera un programa de formación profesional y de inserción laboral de oficios como peixatería, la carnicería, charcutería, etcétera, etcétera. O sea que además intenta abrir el abanico de cara también a la formación profesional.
3: Claro, es una inclusión social de barrio. O sea, el futuro de las profesiones, como has dicho tú, ¿no? Carniceros, no hay carniceros, no hay pescaderos. Sí, sí. O sea, no, es una profesión que se ha ido perdiendo. Y como complemento en fase de formación es muy, muy, muy razonable y es una buena iniciativa.
0: Está muy bien. ¿Qué hay de anuncio electoral delante de todo esto? Quiero decir, antes de meterte en el charco conmigo, porque ya te cojo de la mano para meternos en el charco, directamente hay que valorarlo todo. Como proyecto está bien, puede estar bien, que quedamos que en función de qué parte de la ciudad se instale puede cubrir unas necesidades necesarias para ese barrio. Pero la siguiente pregunta es, ¿esto es posible? ¿Es factible hacerlo? Y segundo, ¿qué hay de factible y qué hay de posible anuncio electoral? Aquí entramos un poco en la especulación, también.
3: Sí, sí, sí, pero es una muy, muy, muy buena pregunta. José, lo que tenemos que analizar es ver cómo acaba el proyecto. O sea, la idea inicial a cómo acaba el proyecto. A ver, partimos de la base. ¿Se venden productos más baratos? Vale, si vendemos productos más baratos, ¿quién paga la diferencia? Ese es el problema y para mí la pregunta más importante. Imagínate que ponemos una botella de leche en la estantería y cuesta un euro. Si la vendemos 80 céntimos, los 20 céntimos restantes no desaparecen.
0: Claro.
3: Alguien tiene que asumirlos.
0: De acuerdo.
3: Ahora bien, puede ocurrir otra cosa, ¿no? Que este supermercado consiga tener menos gastos. Por ejemplo, si utiliza un local público, como comentábamos, ya te ahorras el alquiler. Si no paga alquiler de mercado y hay una entidad gestora que no está pagando trabajadores, pues aquí existe este diferencial. Por lo tanto, sí que hay una aplicación directa en la reducción de costes de los productos.
0: Bien, entonces aquí es donde podría estar ese margen, ¿no? ¿Podría ser factible el proyecto?
3: Sí, sí, el proyecto puede ser factible. De hecho, existe esto, como has dicho tú antes, los economatos, Nueva York ya lo ha iniciado, países de América del Este, de Europa del Este ya lo estuvieron haciendo hace tiempo, pero esto no deja de ser una pequeña intervención del mercado con comillas, y aplicando una política de reducción de estos costes. Ahora bien, yo tengo mis dudas que un ayuntamiento pueda comprar más barato que un Mercadona, un Lidl o un Carrefour.
0: Ya, ya.
3: Simplemente por el volumen de tamaño de compra que puede tener un Mercadona, un Lidl o un Carrefour.
0: O sea, a nivel de macro compra, la cosa claro, es cuestión de claro. Cuestión. No es lo mismo solo un súper que todo un Mercadona o todo un Lidl o todo un Carrefour.
3: Efectivamente. Aquí lo único que puedes... indicadores que pueden favorecer esta reducción de coste para el usuario es lo que te comentaba, el alquiler, que no haya márgenes comerciales,

0: Sabeu que una cosa són els projectes i les idees, més en època electoral, i després, si es fa bé o no es fa bé, això seria una altra història. Bé, només hem especulat sobre la idea i el projecte, res més que això. De seguida parlarem de la relació del totxo amb l'or. De seguida en parlarem d'això i parlarem de les benzineres fantasma. És un tema que darrerament s'està parlant molt perquè cada cop el paisatge urbà català, el paisatge de carreteres de Catalunya, pel canvi de maneres, de formes, sobretot per la gratuïtat de l'AP7, hi ha moltes benzineres en carreteres secundàries que s'han quedat abandonades. I desmantellar això costa una pasta. I a més és molt contaminant. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, com batega el teu cor? Mira, encara que no et passi res, si tens més de 50 anys, és que t'has de fer proves per veure com està tu maquinita del corazón. S'ha de mirar això. I per això tenim, afortunadament, INSCOR. INSCOR és el centre líder i referència de salut cardíaca a Catalunya. A més, tenen aquest gimnàs medicalitzat de rehabilitació, fan totes les proves, tenen grans especialistes en tots els ambients realitzants relacionats amb el cor. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida. I és que programen la teva visita per quan tu ho necessites. Ràpid i sense demores. Tot al web inscorbcn.com.
1: Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
3: COPE Catalunya i Andorra.
4: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
5: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
3: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
6: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
3: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
7: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments. El 84% de les espècies vegetals depenen de la polinització de les abelles.
3: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres.
8: Víctor Navarro, bona tarda.
3: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
8: Seguim.
3: Amb Joan Batllori.
9: Que no tenen entrada, però venen a donar suport al seu equip.
8: Sí.
10: Amics espanyol.
9: Sí.
10: Que... Bueno, mira. Bueno. Barcelona, Newcastle.
8: Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
11: Esports.
3: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat. Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
0: Doncs vamos a hablar de oro y plata, de inversión en oro y plata. Avui parlarem d'unes comparatives interessants. Quan tu vols estalviar, on està millor protegit l'estalvi? En el banc, de tota la vida? En un pis? Invertir en totxo? A la borsa? Invertint en accions? O en or? Doncs en parlem amb el nostre expert en or, l'expert de Tu Oro Vale Más, per parlar d'això. És l'Isaac Sánchez. Isaac, buenos días, bienvenido.
12: ¿No?
0: Hablamos del ladrillo ahora, que es la otra gran pasión de inversión nacional. ¿Piso o oro?
12: Pues yo diría que ambas, me remito a lo primero. Las dos son bastante valor refugio y a mí personalmente me gusta mucho porque el oro, todavía más porque el oro no se puede fabricar. Pisos todavía pues puedes construir más, ¿no? Aunque ya sabemos todo que está difícil, ¿no? Construir obra nueva es difícil, permisos, licencias, muchos años y al final no se construye tanto como la demanda que hay. Pero, por ejemplo, hice un estudio muy interesante y aquí quiero que la gente preste atención. Son unos números muy básicos y fíjate, en el año 2000 el precio del metro cuadrado

0: Herrera a COPE.
1: COPE, Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Bé, gràcies, perquè estàvem parlant amb l'Isaac i s'escoltava la ràdio de fons allà. És allò de... ¿Puede usted bajar un poquito a la ràdio? Us en recordeu d'aquelles trucades que es fèiem amb la tele o la ràdio a tope, que s'acoplava? Pues, en aquest cas no, però m'escoltava de fons. Bé, entrem en el paisatge urbà. A Catalunya, el concepte benzineres fantasma engloba principalment doncs, estacions de servei abandonades que en queden en desús i ruïna. Això seria bé. A les instal·lacions també automàtiques sense personal també algú li diu que són benzineres fantasma, no ben bé així, sinó en aquest cas parlem una que estan en desús. Aquesta seria el què, no? Es calcula o s'estima que a Catalunya hi ha prop d'una seixantena de benzineres abandonades en un paisatge que va a l'alça, que va a l'alça per diverses coses. Primer, que creix el consum, l'ús del vehicle elèctric, el consum més baix dels vehicles, l'encariment dels carburants, el canvi de rutes, la P7 gratuïta fa que moltes benzineres de carreteres secundàries doncs, ja no siguin tan importants. El cas és, què fem amb tot allò? Es desmantella? Es desmunta? Es deixa tal qual així? O què fem amb tot això? Perquè, clar, amb tots els productes contaminants que hi ha dins, segurament no és una qüestió fàcil de fer. En parlem del tema amb el senyor Josep Maria Aguirre. El senyor Josep Maria Aguirre parlarà de la situació legal i de què fem amb aquestes benzineres. Ell és advocat i professor de la Universitat de Girona. Josep Maria, bon dia, benvingut.
3: Bon dia.
2: Gràcies per atendre'ns, Josep Maria.
3: A vosaltres.
2: Clar, què fem amb aquestes benzineres, Josep Maria? Perquè, clar, tot això ho tenim aquí i els diners que costa desmantellar això és una qüestió que igual fa més falta en un altre lloc que no pas aquí.
3: Sí, és una bona pregunta. I, de fet, d'entrada hauríem de diferenciar dues circumstàncies. No? Les benzineres, que, com tu bé explicaves, es troben al mig de les carreteres, per tant, en sòl no urbanitzable, de les benzineres que podem trobar, diguem, al mig de la ciutat, que també poden tancar per exactament el mateix motiu. No?
2: Sí.
3: Si ens centrem en les primeres, no? En aquestes de les carreteres, les abandonades, les que es veuen en aquest paisatge, diguem, circulant per Catalunya i que, en alguns casos, diguem, són freqüents, especialment des que l'AP7 és gratuïta.
2: Sí.
3: Per tant, el trànsit per altres carreteres o altres nacionals ha disminuït, esdevenen un problema. D'entrada, esdevenen un problema paisatgístic. No? Que, escolta, tenim una andròmina allà tancada, no? Normalment perimetrada, no? Poden esdevenir un problema de seguretat o de salubritat. És a dir, la llei de la gravetat, no? Acabarà
2: és
3: afectant
2: aquesta
3: estructura en algun moment i acabarà caient. Si passa algú per sota, doncs malament rai, no? Poden esdevenir també un problema de salubritat. Escolti, un lloc tancat pot acumular brutícia, pot generar molèsties, no? I a més, com bé apuntaves, atesa la naturalesa d'aquesta activitat, no? Que al final doncs, són hidrocarburs, no? Que han estat acumulats durant molts anys en dipòsits, pot tenir un problema de contaminació del sòl. Per tant, tot aquest és el conjunt de casuístiques. No? Què és el que passa? El que passa, i no només és en les benzineres, sinó que és en general amb les construccions en el sòl no urbanitzable.
2: Mm.
3: No existeix en la nostra legislació una obligació de desmuntatge una vegada han acabat la vida útil.
2: És a dir, no es va preveure en el seu moment, suposo. No? Quan van fer tot això, pensaven que això seria per sempre.
3: Clar, nosaltres, en principi, en el no urbanitzable, com sap la gent, no s'hi pot construir. Aquesta és la tesi general.
2: Clar.
3: Però l'administració permet establir una sèrie d'excepcions, no? Algunes vinculades als usos rústics o rurals. Doncs en el no urbanitzable hi podem tenir granges, no?
2: Correcte,
3: podem tenir cultius, hi podem tenir activitats extractives. I algunes vinculades a la prestació de serveis, no? Que pot ser doncs, una instal·lació hidroelèctrica, un emmagatzematge d'aigua, un abocador o bé una benzinera per prestar serveis a una carretera. Per tant, podem excepcionar el principi de no edificar i permetre'ls-hi. El que passa és que la nostra norma, tal com la tenim configurada a dia d'avui, no ha pensat en l'endemà, en què succeeix quan aquesta construcció deixa de prestar serveis. Fixem-nos, a Catalunya, no només en benzinera, sinó en el conjunt de construccions no urbanitzable, en tenim un mig milió, aproximadament, repartides en la nostra geografia. No?
2: Mm.
3: Moltes d'aquestes, o algunes d'aquestes, estan abandonades, no?
2: Sí.
3: I acaben suposant problemes de seguretat i salubritat, no? Encara que no continguin aquests hidrocarburs, acaben esdevenint el mateix problema. Què pot fer l'administració davant d'això? Bueno, té algunes eines. D'entrada, tot propietari té l'obligació de garantir les condicions de seguretat i salubritat de les seves instal·lacions. Per tant, si l'administració veu que allò esdevé un problema, pot ordenar el propietari que ho enderroqui, no? O subsidiàriament, si no ho fa, ho pot enderrocar la pròpia administració. Aquesta és una possible via.
2: Josep Maria, dit això, permet, perquè se me passa una cosa pel cap, i és clar, com no és una cosa urgent, com no hi ha un perill immediat, encara que sí, com bé explicaves al principi, previsible, que la llei de la gravetat tard o d'hora farà acte de presència, hi ha la possibilitat de que s'arribi massa, massa tard. És a dir, quan comencin a passar desgràcies és quan realment s'accelerarà tota aquesta actuació.
3: Bé, bueno, això, evidentment, és un risc absolutament real, no? És a dir, això trigarà més o menys, però aquestes construccions esdevindran un problema. És veritat que no serà un problema tan agreujat com al mig del sòl urbà, perquè al final per una vorera hi passa molta gent, i si un edifici està en mal estat, doncs el risc d'accident és alt, però continuarà sent un problema. I a més estan situades pròximes a vies de comunicació, per tant, si hi ha algun problema pot afectar a la pròpia via de comunicació. Però apunto una segona idea, sí, que tu apuntaves a l'inici de l'entrevista, l'existència dels sòls contaminats. No? Hi ha una obligació a la llei, que en principi, que ve del dret europeu, que és qui contamina paga. Escolta'm, qui ha fet una contaminació és qui està obligat a descontaminar. Ara bé, què succeeix quan resulta que aquella construcció abandonada era d'una societat mercantil que es va extingir fa 20 anys? Vés-els a buscar. Clar. És a dir, la possibilitat de qui contamina paga, diguem, està molt bé quan el tens allà situat i identificat. Quan han passat molts anys, això és molt difícil. A qui correspon, llavors, aquesta obligació de descontaminació? Al propietari del sòl. El sòl segur que té un propietari. Per tant, hi ha algú que no necessàriament va ser el titular de la benzinera, que poder li tenir llogat, etc, que és qui haurà de respondre per això. I les quanties per descontaminar sòl són extraordinàriament quantioses.
2: Doncs, senyor Josep Maria Aguirre, advocat i professor de la Universitat de Girona, escolta'm, moltes gràcies per aquesta xerrada i fer 5 cèntims d'aquesta situació d'aquests tipus d'instal·lacions, molt amable.
3: Moltes gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia.
2: Clar, imagineu tot això com funciona. És que el cas és que tenim allà una sèrie de situacions i de coses que són realment preocupants, primer per la contaminació. Després, la part legal, la no previsió, el fet de que, i estic convençut que quan aquestes benzineres es van posar en marxa, no hi havia un pla. No hi havia un pla per, en cas de que aturessin la seva vida útil, la seva vida comercial, doncs un pla de transformació, un pla de neteja, un pla de restabliment del territori. I ara què fem amb tot això? Doncs, d'entrada, ahí està, ahí se queda, i ja si eso... Ja si eso, ja vendrà alguien, ja mirarem alguna manera, alguna forma. Clar, si parlem de diners públics, suposo que fan falta en un altre lloc. Estic pràcticament segur de tot el tema. El cas és que segurament molts de vosaltres, segur que heu vist alguna benzinera fantasma, i us he de dir que això va a l'alça. Això va a l'alça. Ara mateix, aproximadament 60 benzineres abandonades a Catalunya. De fet, hi ha molts alcaldes dels municipis que estan reclamant a la Generalitat, doncs, que obligui els propietaris a desmantellar-nes, no? Com estaven explicant i estaven comentant. I això, en fi, mare meva. De fet, si voleu una xifra de benzineres que estan en servei, estem parlant de que a Catalunya hi ha entre 1.800 i 2.000 gasolineres que estan en funcionament. Però cada any puja el nombre de benzineres que pleguen i queden abandonades. Va, que de seguida parlarem d'altres coses. Parlarem de salut amb Medicentre i després parlarem de les molèsties que les discoteques, o que alguna discoteca en concret, està provocant per les nits, amb les queixes dels veïns. En parlarem amb la Mar Puerto, que la tenim allà desplaçada, a prop d'aquesta discoteca, per recabar l'opinió dels veïns, a veure quin pols traiem. Això en parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
4: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
0: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar ProSegura Alarmas.
6: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
7: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
8: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
0: Herrera a COPE.
1: COPE, Cataluña y Andorra.
0: Estàs informat.
2: Vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar con Medicentra, vamos a hablar con su director médico, el doctor Humberto Los Certales, especialista en medicina interna y experto en medicina regenerativa. Doctor, bienvenido.
9: Buenos días, ¿qué tal?
2: Hoy vamos a hablar de enfermedades degenerativas y las medicinas, la medicina regenerativa, que sería lo que contraponemos a todo esto.
9: Efectivamente, dentro de del campo de la medicina regenerativa están todas las patologías de tipo degenerativo en las cuales está implicada de alguna manera el sistema inmunitario. Son estas patologías autoinmunes, ¿no? Con una base autoinmune, con una base de que el sistema inmunitario, que es el que tiene que reparar, pues se nos ha vuelto en contra. Y entonces lo que hace es degenerar. Y entonces esto tiene solución, y estoy hablando en este caso ya de patologías mucho más importantes, como sobre todo en algunos casos diagnosticados de fibromialgia, que no son tal fibromialgia, sino que son enfermedades degenerativas y relacionadas con un cierto grado de autoinmunidad porque el sistema inmune ha fracasado en su reparación. Entonces, en estos casos de enfermedades degenerativas donde hay implicado el sistema inmunitario, lo que hacemos es inmunomodular, o sea, a través de lo que el cortejo de células inmunomoduladoras, células dendríticas y en algunos casos macrófagos que nos han ayudado mucho y todas estas células precursoras, somos capaces de modular utilizando una forma muy adecuada. Hemos encontrado un método que desarrollado durante 40 años a nivel internacional y hemos encontrado un método para poder incentivar a que se autorrepare dándole la información al sistema inmunitario. Nuestro éxito en este caso, evidentemente, muchas veces no se consigue en una primera vuelta, porque claro, tienes que hacer una primera tanda de tratamiento, que normalmente son 2-3 sesiones, y entonces ver un poco la respuesta, ¿no? Me gustaría que en un par de sesiones pudiésemos arreglarlo todo, pero muchas veces, en algunos casos, hemos tenido que insistir. Porque una vez pasado,
2: también depende de la reacción. Cada cuerpo es un mundo y también de la gravedad, del avance de la enfermedad en este caso y de cada persona, porque a veces cada persona reacciona de diferente manera, ¿no?
9: No, y su sistema trabajará y piensa que a lo mejor a veces hemos tratado gente que tienen pues 80 años. Entonces, claro, no es lo mismo una persona de 30 años. Por ejemplo, tenemos casos interesantísimos. Con la colitis ulcerosa estamos muy contentos, estamos a punto de publicar un estudio porque hemos encontrado un resultado extraordinario, hemos podido frenar la patología de forma radical, o sea, que no tiene ni síntomas ni medicación y además por colonoscopia, cicatrización de todas las lesiones.
2: Pues no vais a perder nada por informaros, si estáis en alguno de estos casos, no vais a perder nada por informaros con el doctor Humberto Los Certales en Medicentra. La primera visita es gratuita, informativa, y Medicentra está en la calle Consell de Sens 160 y el teléfono, os doy el teléfono, 93-476-30-55. De todas maneras, en la web lo vais a encontrar todo, medicentra.es. Doctor Humberto Los Certales, muchísimas gracias.
9: A vosotros muchas gracias.
0: Herrera a COPE.
1: COPE, Cataluña y Andorra.
0: Estàs informat.

0: Canviem de tema. El 6 de desembre del 2025 va ser per als veïns del barri de Porta, el districte barceloní de Nou Barris, el tret de sortida d'un malson que encara dura. Aquell dia va obrir el número 75 del carrer Pintor Alzamora, la discoteca Enigma, que es promociona com la discoteca colombiana més gran de Barcelona. Des d'aleshores, els veïns conviuen amb una sèrie de problemes relacionats amb l'existència d'aquest local d'oci nocturn, o més concretament amb els comportaments incívics dels clients. Perquè no oblidem una cosa, que moltes vegades no és un problema del local en si, sinó de l'incivisme de les persones. Això no ho podem oblidar, eh? De fet, les sospites que hi hauria problemes amb aquesta discoteca ja van començar fins i tot abans de l'obertura, però es van confirmar el mateix dia de la inauguració, quan el veïnat ja va experimentar jaleo tant a l'entrada com a la sortida. Marc Puerto, bon dia.
1: Des que el local va obrir el desembre del 2025, alguns residents asseguren que les nits del cap de setmana han canviat completament. La discoteca es troba al carrer Pintor Alzamora. Estem just davant i està provocant que hi hagin queixes veïnals pels sorolls, les baralles, la brutícia i, segons alguns veïns, fins i tot amenaces. Els problemes, expliquen, comencen sobretot a la matinada, quan els clients surten del local i es dirigeixen cap al metro, que està uns metres més amunt. Denuncien situacions de tensió, ja que quan surten beguts i hi ha hagut també baralles i amenaces. La Maria Àngeles és una veïna de tota la vida i assegura que viuen amb molta por. Relata els problemes en els que s'han trobat al sortir l'endemà al carrer.
2: Muy mal, porque el hombre que dio visto y plau para que se abriera la discoteca, que venga aquí a dormir él la noche del viernes al sábado y el sábado al domingo, que venga a ver si le gusta, ¿eh? Porque aquí los trabajadores estamos levantándonos a las 5:30 a.m. o a las 5, y luego el día que más podemos dormir un poquito más, resulta que no podemos porque aquí están los señores haciendo lo que les da la gana. Aquí, el otro día, 4 chicas con las calzas bajadas haciendo pipí. Los chicos en esto haciendo pipí. Y luego allí encima de los contenedores botellas de whisky o de ron o de lo que sea, no sé de qué son.
1: De fet, les queixes han portat els residents a organitzar-se a la plataforma cívico-cultural de Porta i a reclamar mesures a l'Ajuntament. Consideren que mentre no es garanteixi el compliment de les condicions, l'haurien de tancar. Però des de la discoteca rebutgen que hi hagi un problema generalitzat i asseguren que el local inverteix en seguretat i neteja els carrers cada nit, mentre que l'Ajuntament, per la seva banda, afirma que ha reforçat la presència de la Guàrdia Urbana i la neteja de la zona. A més, també ha obert 2 expedients de disciplina, tot i que la discoteca disposa actualment de les autoritzacions corresponents i té un aforament màxim de 377 persones. En José Ángel és un veí també de l'altra cantonada, en aquest cas, i ens ha explicat que no és només un problema de la discoteca, sinó de la gent. Diu que abans també passava i que es tracta més aviat d'un problema de manca d'educació i d'incivisme.
3: El problema no és la discoteca, el problema és la gente cuando sale. Si la gente no se sabe comportar, ha habido veces que ha habido peleas en la calle y no estaba la discoteca. Entonces, ¿qué suciedad? Si tú te vas el lunes o como un día como hoy ahí a Jardines Alfabia, está lleno de latas y botellas y no es de la discoteca.
1: Així doncs, mentre les administracions i el local revisen expedients i mesures, els veïns continuen esperant una cosa molt més senzilla, poder tornar a dormir quan arriba la matinada.
0: Gràcies, Marc Puerto, per la teva crònica. Doncs aquesta és una de les situacions. Bé, tanquem arrere Cope Catalunya i Andorra i obrirem migdia Cope Catalunya i Andorra per parlar del dia que és avui, el Dia Internacional de la Lluita contra l'Alzheimer. De seguida en parlarem. Ara arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Amb ella ens actualitzem, tornem de seguida.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Benvinguts, ben trobats. És el moment de repassar l'actualitat de serveis, la informació de serveis. Comencem per la meteo. Bé, ja el que no quiera ver, que no vea. Però és que estem davant d'una situació anòmala. Anòmala en qüestions de temperatures des de fa ja molt de temps. De fet, durant pràcticament tota aquesta setmana esperem doncs, una absoluta i total estabilitat i predomini del sol arreu del territori. Ja ho veieu, avui dilluns tenim un sol radiant a tot el territori, de nord a sud, d'est a oest, a qualsevol racó tenim un sol espaterrant, un mar una mica picadet, i temperatures a l'alça. I aquí és on està l'anomalia. Tenim a sobre un anticicló que ens està fent la guitza i que sembla que estarà durant pràcticament, o bona part de la setmana, a sobre amb pics de temperatura que arribaran el dimecres cap als 30 graus, una cosa així. No són temperatures normals per l'època, són temperatures que estan bastant per sobre, una mica per sobre del que tocaria. I és el que esperem i és el que ens hem d'acostumar, és el que tenim a sobre, són aquestes anomalies que continuaran. La pregunta és, almenys per la nit, bé, podem dormir bé? Almenys hores d'ara es pot dormir bé, veurem més cap endavant i sobretot veurem què passarà quan ja arribi el fred, si també estarem davant de temperatures anòmales o no. D'entrada, el que toca per avui dilluns per la tarda i dimarts pel matí és sol i temperatura a l'alça. Ja està, és que no hi ha més, no hi ha més. Com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, tot i que en general domina la fluïdesa. L'autopista AP7 i a l'antitud entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, en sentit Tarragona, per un camió avariat que ja no talla cap carril. A l'autopista AP7, a més, hi ha intensitat a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió accidentat que ocupa el voral. Per tant, precaució. A la C58 hi ha intensitat de Sabadell a Badia del Vallès en sentit Barcelona per un altre vehicle avariat que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda de hi ha retencions de ruta Collserola en tots dos sentits i a la ronda litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Cuida't. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
4: Què tal, José Miguel? Companys, bona tarda.
2: Ja estem davant del megapont de seleccions.
4: La mega aturada, eh?
2: La mega aturada. Dic megapont, però seria mega aturada, no?, en tot cas.
4: Sí, és una mega aturada de 3 setmanes sense futbol. 4 partits jugarà

0: D'entrada,
1: no ja, es preocupi.
0: Ja, Mourinho ja ha carregat.
1: Com diu Quique Iglesias, mudos no ens quedarem.
0: No, ens
1: quedarem muts.
0: No.
1: I miri, ja de moment, avui dilluns, hem de, o obrirem l'edició d'avui d'Esports Cope parlant de Mourinho, parlant de la derrota del Real Madrid al Metropolitano 2-1 contra l'Atlético de Madrid i de l'andanada contra els àrbitres, contra l'estament arbitral i el comitè tècnic del entrenador madridista. Clar, en parlarem amb Sergi Albert a Esports Cope. No sense raó, sobretot en la jugada de Kangin, l'entrada a l'alçada del turmell contra sobre Fede Valverde. No sense raó, però sí vista també com una cortina de fum per dissimular que el Madrid no rutlla, tal com venim, tal com diríem col·loquialment en una tertúlia del Caracas. No rutlla, el Madrid no acaba d'engegar el conjunt de Mourinho, que ja està a 6 punts del Barça. És un dels pitjors començaments de Lliga del Real Madrid històric dels darrers anys. O sigui que hem de contraposar això. Fins a quin punt Mourinho es lamenta amb raó o juga les seves cartes amb raó i fins a quin punt, hàbilment, ara que arriba l'aturada i perquè no es parli únicament de l'estat del joc del Madrid, es parli també del tema àrbitre.
0: Possiblement l'àrbitre no va estar...
1: No va ser
0: la millor actuació d'un àrbitre, però carregar tot un Madrid, amb tots els recursos que té el Madrid i la seva banqueta, carregar-ho contra l'àrbitre perquè no va dir lo de la Pisoton, em sembla una mica barato, triste i poco digno d'un equipo com el Madrid.
1: Miri, de moment, amb això ja, com aquell qui diu, salvem el programa de dilluns.
0: Veus?
1: Demà ja veurem de què parlem.
0: Podem parlar de la bassa d'oli que és el Barça, 7-7, un històric,
1: un easy record
0: també.
1: Què vol que li digui del Barça? Es lesiona Joan García, debuta Dominic Livakovic, no passa res, en surt al camp del Sevilla, comença per primera vegada l'equip de Hansi Flick perdent un partit, però escolti, Rafinha és que està... és que
0: sí,
1: està...
0: Sí.
1: Està en números de pilota d'or.
0: Sí, sí, i no està a la llista
1: de la pilota d'or.
0: No.
1: Que també té el seu què, aquest tema. Vaja, l'únic punt així negatiu és la lesió de Christensen, que torna a caure...
0: Pobre.
1: Sí, senyor, sí, perquè no és que no faci net, però és una darrere l'altra, una darrere l'altra. Anem a veure, en aquest cas, quant temps de baixa estarà el central danès del Futbol Club Barcelona. I de què parlarem a l'Espanyol? Doncs de Manolo González. Què hi hem de fer? Després de l'1 de divendres, derrota a casa 1-3 contra l'Elche, jugant 85 minuts amb un futbolista més.
0: Home, és per fer-s'ho mirar, eh? Lo de l'Espanyol de l'altre dia és per fer-s'ho mirar, eh?
1: És, ara ho deia el Quique Iglesias,
0: és
1: un
0: dels pitjors
1: partits que recordo
0: de
1: l'Espanyol
0: en
1: tota l'època Manolo.
0: I amb raó, possiblement, s'hauria de mirar cap a la banqueta, en aquest cas, eh?
1: Doncs miri, si vostè mira cap a la banqueta, jo li diria el que ve explicant el Quique Iglesias a les darreres hores. Manolo González continua a la banqueta de l'Espanyol. Manolo González s'haurà a la banqueta de l'Espanyol de moment el proper compromís de Lliga, al camp del Màlaga. És veritat, i aquí m'apunto a la tesi del Quique, que Monchi té una bala. La bala del canvi a la banqueta. Però de moment guarda aquesta bala. No la utilitza. Tot i que una aturada de 3 setmanes seria un entorn favorable per un canvi a la banqueta i que el que arribés tingués temps de treballar, és igual. De moment Manolo continua a la banqueta i el que sí que es confirma és que hi haurà, havia apuntat aquí el guió, amistós. Ara li diré partit a porta tancada,
0: sí,
1: davant de l'Ipswich Town el 2 d'octubre. Partit marcat en vermell.
0: A porta tancada?
1: Sí.
0: Per sí, què? Sí.
1: Doncs miri, per polir cosetes.
0: Ah, és com un partit d'entrenament, vols dir?
1: Exacte, un partit d'entrenament.
0: Vale, d'acord.
1: Sí.
0: Pensava que era un amistós, jo què sé, ja de cara...
1: No.
0: Vale, d'acord. Vale.
1: Partit marcat en vermell per Gorosabel, que ha de recuperar-se de la seva lesió, i per Javi Puado, el capità blanc i blau,
0: sí,
1: que hauria de tornar després d'aquesta aturada i que és la bala que té Manolo González per aixecar el futbol de l'Espanyol. Li deia abans, s'atura la Lliga de primera, però no la de segona. I aquí és on el Girona té un dilema. Després de guanyar 1-2 al camp del Cádiz,
0: sí,
1: volen 6 internacionals, que no els tindrà Quique Álvarez en les properes jornades.
0: Això és...
1: Bànat, Asprilla, Krapitsov, Pixur, Las Coruma i Júnior. Clar, vulguis que no, la Lliga de segona està clarament adulterada
0: Totalment.
1: Amb aquests equips que perden els

0: sabates no tenen en compte si, quines obligacions té aquell empresari si la sabateria no li va bé, o si aquell restaurant no li va bé, o si aquell garatge o aquell taller mecànic no li va bé, o sigui, autoritzen a l'activitat i si l'activitat no va bé, doncs es clausura l'activitat i allò que diuen, aquí paz i allà glòria, no?
1: Sí, sí.
0: Sí, clar, aleshores, doncs, quan, en aquests casos, no, normalment no hi ha ningú que obligui en aquell empresari frustrat a desmantellar la benzinera. El que sí que de ben segur ha fet són diverses coses, com per exemple buidar els tanques de,
1: bueno, això segur,
0: els tancs
1: clar,
0: de combustible.
1: Sí. Clar, això és un perill.
0: Clar. I després segurament també el que haurà fet és desgasificar-los, perquè a vegades els gasos que hi ha a dins del tanc poden ser més perillosos inclús que el mateix combustible, perquè els gasos són explosius. Amb la qual cosa això és també de ben segur que ho haurà fet. D'alguna manera, encara que es vegi l'esquelet i potser visualment doncs no ens agradi, però sí que hem d'assegurar que aquella estació de servei tancada després no tingui conseqüències pernicioses per la resta de la població.
1: Aprofitant la presència a la migdia de COPE Catalunya d'Albert Campabadal, és lògic, jo vinc i li pregunto per l'actual situació de la gasolina. Els conflictes ja són coneguts, el preu s'està disparant, a l'octubre acaba la bonificació de 20 cèntims pel dièsel. No sé si les estacions de servei també estan preocupades per aquesta escalada de preus.
0: Sí, s'acaba la bonificació pel dièsel i els 5 cèntims de bonificació. Pel dièsel són 20 cèntims i per la gasolina 95 són 5 cèntims. Sí. Això se'ns acaba ara a finals de mes de setembre.
1: Suposo,
0: no?
1: Que demana que hi hagi, que hi hagi mesures que puguin allargar aquestes bonificacions?
0: Sí, sí, evidentment, evidentment. Aleshores, clar, això s'ha disparat, com deia abans, $13 a dia d'avui al barril Brent. I si a final de mes això no s'arregla, doncs, bueno, si ara en aquests moments a l'IPC, per culpa dels combustibles, ja tenim un augment del 4,3%, escolti'm, això serà un petardo, perquè, clar, no solament el conductor que va amb el seu automòbil a treballar el que tindrà, el que patirà les conseqüències. Aquí tots els productes es mouen amb transport, amb camions. La immensa majoria és en camió. I aleshores, doncs clar, doncs tot pujarà. El gasoil de calefacció, el gasoil de pesca, tot s'apujarà. I en vez d'un 4, ens en podem 4,3, potser ens anem a un 5% d'inflació. És molt, és una borrada. O sigui que el govern algú hauria de fer d'aquí a final de mes, i nosaltres, des de la patronal espanyola i des de la patronal catalana, el que demanem, donada la situació de conflicte amb el petroli, és que tornin les ajudes, no aquests 20 cèntims que hi havia amb el gasoil ara i els 5 cèntims, sinó que torni a l'IVA al 10%. O sigui, nosaltres vam tindre unes ajudes de l'impost d'hidrocarburs a principis d'estiu, que eren 5 cèntims amb el gasoil A i 11 cèntims amb la 95, més l'IVA, que va passar del 21% al 10%. Aleshores, nosaltres el que tornem a demanar, perquè estem en una situació igual o pitjor que a principis d'estiu, nosaltres el que tornem a demanar és que l'IVA es baixi al 10%, i els impostos dels imposts especials d'hidrocarburs es torni a recuperar també una ajuda en l'impost especial d'hidrocarburs.
1: Doncs aquestes són les peticions. Veurem com ho fitxa el govern central de Pedro Sánchez amb les bonificacions, que inicialment acaben l'1 d'octubre. Els 20 cèntims pel dièsel i els 5 per la gasolina 95.
0: Sí.
1: Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions de les Estacions de Serveis de Catalunya, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
0: Gràcies a vosaltres per donar-nos a veu. Moltes gràcies.

0: Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
3: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
2: Si con las humedades te las tienes que ver.
3: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
4: Murprotec.
5: Amb la porta, però que l'obrim ja els esports a 3-5, esports a Cope, amb l'última hora ja de la primera gran polèmica de la Lliga del Futbol. La polèmica del Metropolitano. Joan Batllori, última hora, bon migdia.
6: Bon migdia, Sergi. Polèmica protagonitzada, com no podia ser d'una altra manera, per Mourinho, que després de perdre ahir el derbi a l'estadi Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid per 2-1 va carregar contra l'actuació arbitral, contra l'àrbitre de camp i també contra l'àrbitre del VAR. Analitzarem les declaracions de Mourinho, la polèmica arbitral, les jugades més controvertides i també el futbol que desenvolupa el Real Madrid, que en aquestes 7 primeres jornades de Lliga està sent bastant pobre. Parlarem també de la victòria del Barça a Sevilla. El Barça va guanyar dissabte 1-3 en el partit en el que el Barça ha trobat més dificultats per imposar-se aquesta temporada. La segona part dels de Hansi Flick va ser molt bona, particularment la de Rafinha, que va fer un hat-trick que se'n va als 12 gols aquesta temporada en les 7 primeres jornades de Lliga i està en un estat de forma espectacular. També va ser, o és notícia, Rafinha durant el cap de setmana perquè Joan Laporta va confirmar que renovarà amb el Barça fins al 2030. La notícia negativa, la lesió de Christensen, lesió muscular, que el tindrà entre mes i mig, 2 mesos, apartat dels terrenys de joc. També parlarem de l'Espanyol, també situació delicada a l'Espanyol després de la derrota el divendres passat a Cornellà al Prat davant de l'Elche 1-3. L'Espanyol, que va jugar contra 10 futbolistes durant tot el partit, perquè l'Elche es va quedar amb 10 al minut 5, no va ser capaç de guanyar, va acabar perdent 1-3 i està en situació delicada Manolo González ara mateix. Això sí, de moment, Monchi, el director esportiu, el manté, però veurem què passa. I parlarem també del Joventut de la Penya, que ha guanyat la Supercopa d'Espanya de bàsquet, superant el Barça a la final per 187. Feia 18 anys que el Joventut, que la Penya, no aixecava un títol.
5: T'obrim la porta i estem a l'expectativa d'aquí 8 minuts, a l'iniciar el programa, perquè avui el menú se presenta apassionant de Ràdio 3-5 Esports Cope. Fins ara, Joan, no marxis gaire lluny.
6: Per aquí em quedo, Sergi, gràcies.
5: Arriba la línia Cope a partir de les 3, l'inici de la tarda, 3-5, el que ja ens ha avançat en Joan Batllori, Esports Cope.
7: Línia editorial.
1: Cadena Cope.
8: El Partido Radical Alternativa por Alemania ha vuelto a obtener un notable éxito en las elecciones regionales, en este caso en el estado de Mecklemburgo. Uno de los pilares del discurso de la AfD es el señalamiento de la población musulmana, algo que sucede en otros países de Europa y que también ha aparecido ya en España. En términos estadísticos, la transformación de Europa en una tierra musulmana es un mito sin fundamento. En este momento, solo un 6% del conjunto de la población de la Unión Europea profesa la fe de Mahoma. Si bien es cierto que en algunas zonas ese porcentaje es mayor y en raras excepciones los musulmanes se han convertido en mayoría. El Islam de muchos migrantes, sobre todo en la segunda generación, asume formas culturales semejantes a las más habituales en Europa. La población migrante musulmana, por ejemplo, en la segunda generación ya tiene de media los mismos hijos que la población originaria. La comprensión del papel de la mujer en la sociedad también cambia. Será interesante ver, en aquellos musulmanes que no acaben secularizados, qué interpretación cultural hacen del Islam en un contexto como el europeo. Una cosa es el Islam europeo y otra el islamismo. El islamismo es una ideología política impulsada en Europa, sobre todo por los hermanos musulmanes, que tiene una presencia minoritaria, pero que es necesario vigilar atentamente. La organización de los hermanos musulmanes suele penetrar a través de las escuelas, las entidades benéficas y algunas mezquitas. Dificulta la integración y ejerce presión, sobre todo en los ámbitos privados, para imponer una interpretación de la Sharia, la ley islámica, que niega derechos fundamentales que Europa no puede dejar de garantizar.
9: Son las 3, las 2 en Canarias.
1: La tarde.
7: Pilar García Muñiz.
1: COPE. Estar informado.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a este programa, La Tarde de COPE. En un día que, sí, es que estamos a las puertas del otoño, lo sé, pero es que no se nota. Es que prácticamente toda la península está a estas horas por encima de los 30 grados. Ojo, a 21 de septiembre. Vamos, que el sol se deja ver con fuerza, pero también sentir, que estamos pasando mucho calor. Donde no ven tan despejado el horizonte es en la Moncloa. El gobierno ya está inmerso en una carrera hacia el final de la legislatura, en la que los escándalos y la crisis, como la de Ceuta, se juntan a lo largo de este intenso vía crucis judicial al que se va a enfrentar el PSOE durante los próximos meses. Bueno, sin ir más lejos, hemos conocido hoy esa decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, a juicio con jurado popular. A la mujer del presidente se le imputan los delitos de malversación y tráfico de influencias. Y junto a Begoña Gómez también será juzgada su asesora, Cristina Álvarez, como colaboradora de Gómez en el delito de malversación. El caso es que Pedro Sánchez ya atacaba al Poder Judicial hace unos días, denunciando una supuesta persecución a su mujer para hacerle daño.
0: Yo estoy convencido de que Begoña Gómez hoy está en una causa judicial, no por lo que ha hecho, no por ser Begoña Gómez, sino por ser la esposa del presidente del gobierno.
9: Bueno, y el caso es que no es la única. Quiero decir que no es la única instrucción judicial que tiene el presidente de los nervios. Los escándalos judiciales también salpican al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Otro duro golpe para Pedro Sánchez, que, como sabes, siempre la ha tenido como un referente. Acabamos de saber que el juez Calama ha citado a las hijas de Zapatero a declarar por su implicación en el caso Plus Ultra. Te recuerdo que a través de su empresa, What the Fab, las hijas del expresidente canalizaron parte de la comisión presuntamente cobrada por facilitar el rescate de la aerolínea. Y luego, pues tenemos que seguir hablando de Ceuta, claro.
4: Me están reventando. Me están tirando golazo. ¿Atrás? ¿Atrás?
9: Este es el sonido. Escucha, escucha. Aquí. El sonido, como digo, de la tensión que se vive en la ciudad autónoma. Una diputada ceutí era atacada en su coche por un grupo de manifestantes que la confundieron con los representantes de una ONG abertzale. Es una muestra, ¿verdad?, de la tensión creciente, mientras que según las cifras del gobierno todavía hay más de 3.000 migrantes viviendo en las calles ceutíes. ¿Solo 3.000? ¿Seguro? El ministro Ángel Víctor Torres, mando único de la crisis, se ha referido a la gestión de los menores en Televisión Española.
10: Si el menor no puede ser reagrupado, solo cabe o se quedan en Ceuta o algunos se quedan en Ceuta y otros son ubicados en el resto del territorio español. ¿Querrá el gobierno de Ceuta que se queden en Ceuta? Yo entiendo que no.
9: Han pasado casi 2 meses. Y no es que los ciudadanos no sepamos cómo y cuándo va a resolverse esto. Es que no lo sabe ni el gobierno, que se supone que es el que lo está gestionando. Preocupante, desde luego, es poco. Soy Pilar Cisneros, escuchas La Tarde de COPE, lunes, así empezamos la semana 21 de septiembre y aquí Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Querida, ¿qué tal? Bienvenida.
9: Que nos va a poner a todos a desayunar, aunque sean ahora mismo a las 3 de la tarde.
11: Bueno, vamos a hablar del desayuno.
9: Del desayuno, sí. A ver, ¿por qué?
11: La nueva moda que circula en redes sociales, recomendada por algunas nutricionistas, es desayunar ensalada si quieres perder peso.
9: Espera, lechuga, por la mañana.
11: ¿Tú te imaginas masticando canónigos a las 7 de la mañana?
9: Yo ya me imagino cualquier cosa.
11: Yo me meto en la cama.
9: En el imperio de la nutrición y los nutricionistas en el que vivimos.
11: Pues, bueno, a ver qué nos dicen los oyentes. ¿Cuál es tu desayuno? Si es contundente, si es un café sales corriendo, que no puede faltar en tu desayuno, que, bueno, es que los oyentes lo tienen, por ejemplo, Javi, muy claro.
12: Buenas tardes, gente. Deciros que si yo tengo que desayunar una ensalada, directamente me muero. Mi desayuno es un yogur blanco. Y ya a media mañana, cuando el estómago lo pide, media barra de pan con jamón, tomate y queso.
11: Y queso, eso
12: vaya. Ensalada, vamos, no me como yo para desayunar ni loco.
9: Desayuno y luego redesayuno. Bueno, de desayunos hablamos hoy, ¿no?
11: Pues sí, en el 607-150602.
13: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
6: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Estava clar que aquest cap de setmana passarien coses i han passat. Ha passat que el Barça ha superat amb nota el partit de més alta dificultat abans de l'aturada i ha passat que el Real Madrid ha perdut el segon partit de la temporada. Mourinho ha posat el focus en l'actuació arbitral i ha obviat l'altra part de la història, que és el pobríssim futbol que està oferint el seu equip en aquest tram inicial de temporada. Per molt que ho intenti, Mourinho no pot amagar que té l'equip quart i que ja té el Barça a 6 punts. 6 punts és la diferència numèrica. La diferència futbolística és un abisme. Parlarem de tot, en els propers minuts, de lo bé que juga el Barça, de lo malament que està jugant el Madrid i de l'actuació arbitral d'ahir al Metropolitano. El Barça, que guanyava 1-3 dissabte al camp del Sevilla, en el partit en el que el Barça ha trobat més dificultats, una primera part igualada, la segona el Barça ja sí va ser molt superior, de la mà d'un Rafinha que s'està sortint. Hat-trick perfecte al Pizjuán, amb un gol amb la dreta, un de cap i un altre amb l'esquerra. 12 gols en la Lliga en 7 jornades, més 2 en Champions. Rafinha, que és notícia també perquè ha confirmat la porta aquest cap de setmana que renovarà fins al 2030. La notícia negativa al Barça, la lesió de Christensen, muscular, que estava jugant molt bé, estarà entre mes i mig, 2 mesos, fora dels terrenys de joc. Derrota del Madrid al Metropolitano per 2-1 amb polèmica arbitral. El Real Madrid, Mourinho, reclama 2 vermelles amb empat a 0 al marcador. Més discutible l'acció del Cuti Romero amb Bellingham, pot ser groga, pot ser vermella, més clara la de Kang In-Lee amb Valverde. Era una vermella claríssima i no s'entén com el VAR no intervé. Després Hausen, en un greu error defensiu, va cometre penal i expulsió en una jugada que va marcar definitivament el partit. L'Atlètic de Madrid va mereixer guanyar? Sí. Mourinho té arguments per queixar-se? Sí. El Real Madrid no juga res? També és veritat. De seguida parlem de tot. A l'Espanyol també hi ha moguda després de l'horrible partit de divendres contra l'Elche, ja amb la figura de Manolo González bastant tocada. De moment, Monchi el manté, però està Manolo, comença a estar contra les cordes. Puado, per cert, bona notícia, ha rebut l'alta mèdica. A segona, victòria del Sabadell 3-1 contra l'Oviedo i victòria també del Girona a Cádiz 1-2. A la Lliga F destaquem la primera victòria de l'Espanyol 5-1 contra el Madrid Club de Futbol. És notícia en futbol també d'aquest matí. Luis de la Fuente, renovat fins al 2032 com a seleccionador espanyol. Al marge del futbol, el Joventut guanya la Supercopa d'Espanya de bàsquet, superant el Barça a la final 101-87. Feia 18 anys que la penya no aixecava un títol, per tant, felicitats. Pedro Acosta guanya el Gran Premi d'Àustria de MotoGP i Jorge Martín recupera el liderat de la General després de que Marc Márquez acabés cinquè. Espanya jugarà la final a 8 de la Copa Davis de tennis de Bolonya després de superar Xile en la ronda prèvia. Ebenepoel guanya el seu quart mundial de ciclisme contra rellotge i el Sabadell masculí entra en la fase de grups de la Champions de Waterpolo. Avui comentarem la jugada del nostre debat amb la mítica parella dels dilluns, el Minguella i el Poli, i les preguntes del dia Sportscope que us formulem, com sempre, via Twitter. Sobre la rajada de Mourinho, té raó o són excuses? Creieu que té raó al 47%, que són excuses, al 53%. Bastant igualada aquesta enquesta. En clau espanyol, ha de continuar Manolo, esteu votant que sí al 38%, que no al 62%. Marc Peirés està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
14: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número uno de España.
15: ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven.
16: ¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope!
17: A sacar el Sevilla y está Fofana. Envía atrás. Esférico jugando por la parte izquierda.
18: El Barça presiona muy bien. Es que...
17: Y a mal al palo. Derecho a media altura. Vaya. El equipo del Sevilla balón de Acumé, la deja para la izquierda para la subida de Félix. Félix se va. Entra el remate, gol. Fofana, Rafinha recibe. Agua. Para hacer un amago, tira con la derecha.
16: Hasta
17: gol.
16: Luego.
17: Gol. Dejó sentado Rafinha a Sangante. Jugó con la izquierda. Hizo la maniobra.
16: Uy, qué buena.
17: Entra muy bien Félix Correia desde la parte izquierda. Avalancha del Sevilla centrando segundo palo. El remate fuera. Que trata de sacar el Sevilla, recupera Eric García. Ahora para Rodri, de nuevo para Yamal. Puede probar el disparo, tira Yamal fuera. Otra vez para Yamal, que la ha pinchado. Se revuelve Yamal dentro del área, carril del 8. Yamal centrando para Rafinha. Gol. Centra con la derecha Yamal. A sacar con el pie izquierdo Rafinha desde la parte derecha del ataque del equipo de Hansi Flick. El balón no queda en el palo y fuera.
19: Madre mía.
16: Madre mía, qué suerte.
19: Wow.
17: Tremendo. El propio Pedri para Rodri. La deja para Yamal. Pueden querer a Yamal. En carrera la recibe Rafinha. Rafinha, gol. Hat-trick.
16: Bien.
17: Triplete. Tremendo. El contragolpe, el pase de nuevo de Yamal. Final, 7 partidos, 21 puntos el Barça. Y yo que sé cuántos goles ha marcado ya, 31 me parece, ¿no?
16: Sí, 31.
17: El Barça, Sevilla 1, Barça 3, los 3 de Rafinha. Elena, Víctor, Elena.
11: Sale ahora Rafinha al terreno de juego para
6: ir. Aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, d'aquest Sevilla 1, Barça 3, un marcador que combinat amb la derrota del Real Madrid al Metropolitano per 2-1, deixa el Barça líder de la competició amb 5 punts sobre l'Atlètic de Madrid i Betis i 6 sobre el Real Madrid, que és quart.
7: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
6: Comencem avui, però, l'Esports Cope de dilluns amb la derrota del Real Madrid al Metropolitano, que deixa dues grans puntes, el tema arbitral i els problemes futbolístics del Real Madrid. Mourinho, el tècnic blanc, enfoca cap als àrbitres.
20: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después, 11 contra 10, pues podemos imaginar lo que sería 50 minutos, 11 contra 9. Y después, ¿quién tiene que estar feliz? Obviamente al de la gente del Atlético, porque llevan los puntos. Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño.
6: Ha tornat el Mourinho de sempre, si és que alguna vegada havia marxat. Avui s'imposa trucada al nostre àrbitre de capçalera, que és el Sergi Albert. Sergi, hola, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda. Vaig directament a les dues jugades de Marras. Primer, et sembla vermella del Cuti Romero en l'acció amb Bellingham?
21: És una acció molt interpretable. Bellingham entra molt dur.
6: Sí.
21: Fixeu-vos que en principi inclús treuen targeta groga. I el Romero no fa res tampoc per evitar el contacte amb Bellingham.
6: Sí.
21: Per tant, és interpretativa de forces, d'intencionalitat, etc. I per tant, aquesta hem d'acceptar, ens agradi o no ens agradi, el criteri de l'àrbitre i per tant s'ha de respectar. Jo, vista amb càmera lenta i d'això, per mi hagués sigut groga per Bellingham i vermella per al jugador de l'Atlètic de Madrid. Però ja dic que és defensable qualsevol postura.
6: Perfecte. La de Kang In-Li sobre Valverde, que passa més desapercebuda, però que quan veus la repetició, en fi, t'ho diràs.
21: Aquesta no té dubte, és targeta vermella.
6: Sí.
21: I que algú s'ha de replantejar que el VAR ha d'intervenir.
6: Clar.
21: Si encara que no hi ha xiulat falta l'àrbitre perquè no considera que l'ha de xiular, perquè interpreta que no és... Sí, els del VAR han de veure que és una jugada, ha ocorregut una acció per la qual han d'entrar.
6: Mm.
21: O sigui que han de lligar o canvien el protocol o apliquen dintre dels protocols algun dels apartats que també es pot aplicar, entenc, per l'acció. És vermella, jo crec que evidentment el jugador no vol fer-li mal, però bueno, la jugada és que...
6: És molt clara.
21: És que li
6: el que no s'entén és el que tu dius com el del VAR no el crida a revisar.
21: perquè per protocol, si l'àrbitre no xiula falta, que no xiula, deixa seguir la jugada perquè continua amb la pilota el jugador del Madrid, doncs com no hi ha falta, el protocol diu que no poden entrar.
6: Aquesta jugada, però, jo estic convençut que si Valverde es queda a terra i no s'aixeca i han d'aturar el joc, es revisa
21: sí,
6: bé, i expulsen
21: sí, a Canelli. Exacte, perquè llavors hagués hagut els de l'àrbitre haguessin dit, ja xiula la falta, però mira't quina falta ha fet.
6: Clar, clar.
21: Per això no té sentit. Els de dalt han de dir, quan acaba la jugada, han de dir, mira una cosa, que hem vist una cosa que t'ha passat desapercebuda molt greu.
6: Sí, sí.
21: Però per mi és molt greu.
6: Sí, sí.
21: I ja està.
6: Sí.
21: I ja dic, disculpo, que jo entenc, per la forma que entra el jugador de l'Atlètic de Madrid, que no va fer-li mal, però clar, tu has de calcular. Si calcules malament, m'has d'assumir les conseqüències vermelles sense discussió.
6: Totalment. La jugada del penal i l'expulsió de Hausen també és clara, no? Crec.
21: Sí, i aquí li posaria mala nota a l'àrbitre perquè primer li va treure groga,
6: sí,
21: quan era vermella directa, perquè no intenten jugar la pilota. Recordem que si hi hagués intentat jugar la pilota i el fa caure, hagués sigut penal i groga. Però quan l'agafes no jugues. Per tant,
6: està clar.
21: És targeta vermella. I em va sorprendre que necessités anar al VAR a reafirmar-se, perquè de dalt li podien dir, escolta, és vermella, t'hi posis com t'hi posis, o sigui, no vinguis ni a la càmera.
6: Sí, sí.
21: Però bueno, són aquestes coses que han de polir els àrbitres encara.
6: Molt bé, Sergi. Què et sembla la intervenció posterior al partit de Mourinho criticant l'àrbitre per la seva inexperiència, una altra vegada escampant l'ombra del dubte sobre el col·legiat del VAR i també sobre la designació?
21: És el mateix dubte que el dia del Porto-Real Madrid ell mateix va fer sobre el Real Madrid.
6: El Benfica.
21: El Benfica, perdó,
6: sí,
21: que fos.
6: Sí.
21: Pues és el mateix dubte que ell va posar sobre el Real Madrid, que si no sé què, del Madrid, pum, pum, pum, sí, pues ara li ha tocat a l'Atlètic de Madrid. I si demà juga amb un altre equip, ell sempre la culpa la té els àrbitres o els altres equips. Ell sempre, el seu equip sempre és el millor, el que ha de guanyar sempre, i si no guanya és per errors dels àrbitres o jo què sé, el que vulguis. Un verdader showman, però bueno, jo crec que la gent sigui una mica sensata. No, ni entrevistar-lo, com ell demana que no vol entrevistes, doncs això, que li feu cas i no l'entrevisteu.
6: Home, jo sí, algun dia m'atén, l'entrevisto amb molt de gust.
21: Ja ho sé, perquè ja ho sé, això ja ho entenc,
6: sí,
21: que
6: sí,
21: no, així,
6: entenc,
21: però
6: entenc.
21: Vull dir, com ell ho ha demanat,
6: sí, sí,
21: jo sentint-lo parlar amb ell, l'únic que dic és ganes de buscar excuses i de males decisions, de fitxatges i de tota una sèrie de coses,
6: sí, sí,
21: que, bueno, ell, doncs, bueno,
6: ja el coneixem,
21: carrega
6: ja
21: algú
6: ja el coneixem.
21: I sempre peta pel costat més fàcil que l'àrbitre.
6: Sí, sí. Sergi, gràcies, una abraçada, eh?
21: Vinga, m'estimo propera, adéu.
6: Adéu-siau. De seguida parlem de futbol, fem l'anàlisi futbolístic. Parlant de futbol, això va dir Simeone després del partit del futbol que està practicant el Barça i ESPN.
2: La verdad que juegan bárbaro.
3: Sí. Verlo,
2: parece que juegan otro deporte, parece que juegan un deporte diferente al que jugamos nosotros. La verdad que no tenía 9 y de repente apareció Rafinha y lleva en 7 partidos 12 goles. Yamal creo que lleva 7, si no me equivoco, ¿no?
3: Sí, correcto.
2: Los números son increíbles, te presionan en campo tuyo, te sacan tiempo, no tienen miedo de arriesgar y recibir gol porque parece que reciben un gol y es peor porque son mejores. Son los mejores, en estos momentos es el mejor equipo de la liga por una cuestión de lo que está mostrando.
22: Esports Cope. Cope Catalunya y Andorra.
23: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
24: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
25: Gran ambientazo.
24: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
25: Qué barbaridad.
24: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
25: Buena venta.
24: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
25: Ven a por más.
24: ¡Ven a
26: Ocasión Plus!
22: Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
26: Llegará
6: Les 3 i 20, l'anàlisi més futbolístic del que ha passat aquest cap de setmana el farem amb el Miquel Soler, que ha jugat a l'Atlètic de Madrid i al Real Madrid, i al Barça i al Sevilla també, entre d'altres equips. Miquel, hola, bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda. Començo amb el Madrid, ahir, amb el partit del Metropolitano. Sí. I et demanaria què et va semblar futbolísticament i també si des del punt de vista de l'actuació arbitral et sembla que Mourinho té arguments de pes per carregar les tintes contra els àrbitres.
0: Ai, a veure. Sí, em va sorprendre i no em va sorprendre.
6: Yeah.
0: I les declaracions a la roda de premsa de Mourinho, per una banda pots pensar fins abans d'arribar a aquesta conferència o abans d'arribar a aquest resultat que Mourinho ens l'havien canviat i ara no. De cop i volta dius no ens l'han canviat perquè quan surt el primer partit en el que perden i creuen que hi ha una injustícia, perquè el dia del Betis van perdre per incapacitat ofensiva seva, perquè podien haver guanyat perfectament. En aquí no va ser així. Doncs ja comença a buscar un enemic extern i protegir el grup, no? Que el seu equip ho havia fet molt bé i si no van poder millorar el resultat és per culpa d'un enemic extern, en aquest cas l'àrbitre o els àrbitres, perquè també es va ficar amb els del VAR. Però jo ho trobaria lícit una mica si després fas autocrítica, però que no hi va haver autocrítica, vull dir, futbolísticament ell no va fer cap comentari, no va dir el pobre joc de l'equip, que no construeix, que no genera joc des de darrere, que només és un equip de contracop, que Vinícius el deixa molt de temps en el camp quan hi ha altres jugadors a la banqueta que ho poden fer millor, com en Diomandé, que quan va sortir doncs va fer més en 30 minuts que no vas en Vinícius en totes aquestes jornades que porta. Bé, coses d'aquest tipus, no? O perquè després del 52, perquè no és que expulsin en Hewson en el minut 15 de la primera part, vull dir que és veritat que després ja anaves 1-0 amb el penal, però vaja, el Madrid en els últims minuts va enfonsar l'Atlètic de Madrid, no sé, perquè aquella rebel·lió no arriba abans, no? I no intenten empatar fer el primer gol i que quedin igual 15 minuts per fer el segon, no? I empatar. Vull dir, totes aquestes coses no hi va haver autocrítica. Jo crec que la jugada d'en Cuti Romero. No és expulsió. Jo crec que no és expulsió. Per què? Perquè és una jugada absolutament simultània. Tot passa... És a dir, ell posa l'interior del peu, en el moment que posa l'interior del peu per tocar la pilota, que de fet la toca, s'ha tirat a terra. Es tira a terra gairebé simultàniament en Bellingham. En Bellingham, allà on hi havia la pilota, ell hi posa la tíbia, per tant, rebota la pilota en allà i després es troba amb el peu de Cuti Romero, que evidentment ha de trepitjar una zona sòlida per estabilitzar-se, i tot va ser
6: molt
0: absolutament
6: ràpid, sí.
0: Molt ràpid. Vull dir, jo crec que ell no té cap culpa, és un perjudicat en aquell moment en Bellingham, però és que és en Bellingham el que es llença a terra i després posa tocant la pilota, que també la toca Cuti Romero. L'any passat sí que hi havia expulsions d'aquest tipus, perquè sí. Kanginli no té opció d'arribar a la pilota, la pilota està allunyada d'ell, es llença a terra i això li torça el turmell, sí. Per damunt del turmell, jo pensava que aquesta sí que l'expulsarien.
6: Sí, sí.
0: Però tampoc va ser així, però repeteixo, per mi va faltar autocrítica perquè el Real Madrid a la primera part no va fer res.
6: Creus que millorarà el Madrid de Mourinho o aquest Madrid que hem vist en aquestes 7 primeres jornades de la temporada més o menys és el que veurem?
0: Bé, jo crec que té molt bons jugadors, té jugadors que tenen finalització, té també bons defensors. Com a joc coral jo no crec que millori, però sí que tindran fases de partit amb desconnexions i fases que per rebel·lia doncs passaran per damunt del rival, però quan es trobin amb rivals que defensen bé, que generen joc i que ataquen bé i que a més et pressionen i organitzadament, com ahir a l'Atlètic de Madrid, jo crec que tindran molts de problemes. Crec que varen perdre l'ocasió de fitxar a Rodri, no sé com la varen deixar passar, potser perquè Mourinho, evidentment, en el seu cap no té el futbol que pot aportar en Rodri, i per tant li va ser igual, però bé, vaja, jo crec que per generar futbol, si no sé si ho va dir, no sé qui ho va dir, però vaja, penso igual, Rodri pot millorar un 30% el joc del Barça, però el del Real Madrid és millorat en un 90%, no? Sí. I crec que li feia molta falta, no el varen fitxar, i fixa't, tant de construir joc amb en Tchouaméni i en Valverde, que no fan maig, no? Que no hi ha vincles en allà. Tenen en Bernardo Silva, que podria ajudar, però no ho fa servir.
6: Sí, sí. Escolta, i per contrast, clar, tu veus jugar al Barça i és que, clar, hi ha una diferència abismal futbolísticament ara mateix. El Barça va com un avió, Miquel.
0: Sí, sí, a més, una de les virtuts d'un entrenador, en aquest cas també ajudat per la direcció esportiva, és saber fer una plantilla, eh? És a dir, no només és saber entrenar, tenir una metodologia d'entrenament, tenir una idea de joc, saber-la desenvolupar, intervenir en el partit si el plan A no funciona, sinó gestionar una plantilla, no? Això també és un mèrit de l'entrenador, sinó confeccionar una plantilla. I el Barça ha sabut confeccionar una plantilla, és a dir, quin tipus de jugador vull o quin tipus de jugador jo necessito, no? I això és el que ha fet aquest any amb els fitxatges, amb Adeyemi, amb en Gordon, amb en Rodri, per suposat, vull dir, aquest tipus de jugador que han aconseguit fitxar, que evidentment molta gent no devia pensar que aquests jugadors serien els escollits, però que una vegada estan en l'engranatge de l'equip, és que funcionen a la perfecció perquè tenen les característiques que vol en Flick, la més important gairebé, no només tenir tècnica amb la pilota, sinó la pressió que realitzen en Rafinha, en Gordon, la Adeyemi també, vull dir, després la col·locació d'en Rodri, que sempre està ben col·locat per tallar les contres del rival, i ha confeccionat una plantilla molt bona, que igual en aquests anys anteriors no la tenien, i per tant jo crec que sí que aquest any poden competir per Europa per la profunditat de plantilla que tenen, i després la gestió dels minuts, que serà molt important. És de lamentar la lesió d'en Christensen, sí, perquè jo crec que ho estava fent molt bé, i ho estava fent molt bé, la veritat que es donava seguretat allà darrere, donava veterania i tenia molt bones condicions. És una llàstima, i bé, a veure si a veure com la supleixen, perquè aquest jugador estarà, si es lesiona el recte, 3-4 setmanes a fora.
6: Sí, es parla d'un parell de mesos aproximadament.
0: Sí, així és. El recte anterior, zona delicada.
6: Miquel Soler, un plaer, com sempre, gràcies per atendre'ns, abraçada, eh?
0: Molt bé, fins una altra, adéu-siau.
6: Adéu-siau. Helena Condis, bona tarda.
3: Què tal, Joan? Molt bona tarda.
6: Per al tema Christensen, mes i mig, dos mesos, no? Serà al final o què?
3: Sí. Té una lesió muscular a la cuixa esquerra, per això va demanar el canvi, i el comunicat del club parla d'unes setmanes de baixa. Pel que ens diuen, pot arribar als dos mesos, perquè doncs, ell, hi ha futbolistes que prefereixen reparèixer abans i són més valents en aquest sentit, però ell sol ser més prudent. Per tant, la previsió és que pugui estar unes 8 setmanes de baixa.
6: Molt bé, Rafinha, escolta, tothom parla de Rafinha, no és per menys, la recta final de temporada que està fent és impressionant, ningú s'ho esperava, Helena, i és doble notícia, primer perquè està que se surt, i després perquè hem sabut durant el cap de setmana que el Barça el renovarà fins al 2030.
3: Ho anunciava Deco, tindrà 33 anys, Rafinha, i totes les portades se les estan portant al brasiler, que ha firmat dos hat-tricks aquesta setmana, s'han portat dues pilotes, l'última doncs, a Sevilla, el Pizjuán, també contra el Racing de Santander. Flick deia que és el millor capità que pot tenir, més enllà dels números, 12 gols en Lliga en 7 jornades, també doncs, el que demostra amb els seus companys amb detalls. Per exemple, Gordon, aquest dissabte, doncs, que no estava massa satisfet amb el seu partit perquè va fallar dues ocasions clares de gol i encara no s'ha estrenat de cara a porteria, va anar a buscar-lo, a aixecar-li l'ànim per dir-li que era molt bo. També ho fa amb Lamine Yamal quan veu que el 10 del Barça es desconnecta en determinats moments del partit. Hi ha una imatge, Joan, en què Rafinha revela una conversa amb Lamine a la celebració d'un dels gols, que Lamine li diu: hermano, tienes que darme alguno de estos que marques, porque si no la gente va a pensar que no puedo marcar. Però més enllà d'aquesta anècdota, els dos es busquen constantment, s'ajuden, volen que l'altre brilli, i el que és una injustícia és que Rafinha no estigui nominat a la pilota d'or, perquè si no, segurament seria un dels tres favorits a aixecar-la.
6: No, si continua per aquesta línia, l'any que ve la guanya.
3: Totalment, totalment. L'any passat ja va estar en el top 5 i si continua aquest ritme no tinc cap dubte que el Barça té moltes possibilitats d'aixecar títols i Rafinha també de guanyar aquest títol individual. Rafinha, que és un dels 17 internacionals que perd Hansi Flick en aquesta aturada llarguíssima per seleccions, és una de les coses que preocupa dins del club perquè evidentment el rendiment és superior a les expectatives que tenia l'entrenador per aquest primer mes de temporada. De moment, aquesta setmana sí que hi haurà entrenaments, però Flick els que es queden sí que els donarà 8 dies de vacances des del 28 de setembre fins al 5 d'octubre, que és quan tornarà als entrenaments. El primer partit després d'aquestes 7 setmanes serà contra el Getafe dissabte dia 10 al Camp Nou.
6: Condis, gràcies, que vagi bé.
3: Adéu, bona tarda.
6: Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
4: La imatge del dia.
5: La imatge del dia. La cara és el mirall de l'ànima. La cara de Mourinho, amb unes formiguetes damunt del llavi, és sempre de tristor. De tristor quan perd i plora assenyalant l'àrbitre. Per Mourinho, a més, no és l'àrbitre, és el pobre àrbitre. La pobra gent que gestiona el comitè d'àrbitres. Mourinho menysprea l'àrbitre i menysprea també de tant en tant a qualsevol. Té 41 anys, diu, de l'àrbitre, i no és internacional. Mourinho és insultant, insultant des de la tristor de la seva cara, que és el mirall de l'ànima. És una cara sempre de pomes agres i el seu equip és el reflex de la seva cara, la tristor, el defensar, el no jugar alegre, el posar hormigó i cement armat al mig del camp. La seva cara no irradia alegria al seu equip. És la imatge d'una persona trista que vesteix de negre, que interpreta fados, que es lamenta i que contagia la gent que l'envolta. Imatge de tanatori. Imatge de vella d'un amic que ha traspassat. Poseu la cara de Mourinho i al seu costat la cara de Hansi Flick. Ulls blaus, que te'ls creus, que transmet alegria, que dona confiança. I l'equip reflecteix al camp la imatge que dona el seu entrenador. La cara i la creu, la claretat i la foscor. Flick i Mourinho.
4: Manol Oliveros, Esports Cope.
6: Gràcies, Oli, per la imatge. I ara, Minguella i Poli. Hola, Minguella.
8: Bona tarda, com anem?
6: Molt bé, tu què tal?
8: Bé, home, aquí, escoltant a vosaltres i aquests escrits del Manolo que reflecteix la cara del Mourinho, pobret, eh?
6: Sí, home, després d'una derrota, però en fi, Mourinho, que semblava que estava molt zen i molt tranquil i tal, i ha sigut ja, quan venen curves ja, estem veient el Mourinho de sempre, eh, Minguella?
8: Exactament. Bueno, cada un és com és, hi ha moments que pot canviar per un temps una imatge o una manera d'expressar-se, però al final, quan repeteixen les coses, tornes a caure el mateix, no? Vull dir, la veritat és que si jo sigués l'entrenador del Madrid, no sé què diria, però també estaria preocupat perquè el nivell que ensenya no és per donar moltes esperances a la seva gent.
6: Sí, sí, per les dues coses, sí, sí. Hola, Poli.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos, ¿cómo estamos?
6: Muy bien, hombre. Son verdad las dos cosas, ¿no, Poli? Porque yo creo que el Madrid ayer tiene motivos para quejarse del arbitraje, porque hay un par de decisiones que creo le perjudican, sobre todo una muy clara, y luego está la parte futbolística, que también hay que analizar.
10: Eso es lo que a mí me tiene encendido. Yo creo que si me oyiste ayer en tiempo de juego, creo que mi opinión de Mourinho, lo que yo pienso de Mourinho, ya antes de que viniera, que yo siempre he dicho que sería un problema para el Madrid, porque ya Mourinho no va a cambiar a estas alturas. Mira los últimos años que lleva. Mourinho no va a cambiar absolutamente nada. Mourinho ha querido venir en un plan zen, como tú bien has dicho hace un momento, pero eso dura lo que dura. ¿Me explico o no? Porque al final la realidad se impone. ¿Cuál es la realidad? Que llevamos 7 partidos, ya no quiero contar los anteriores, de la pretemporada y todo este rollo, y no tenemos ni idea de qué jugamos. ¿Tú crees que el Madrid puede salir contra el Atlético de Madrid con un centro?

0: 100%. Pero tú dime, a ver, de verdad, José, tú que llevas toda la vida en esto, mucho más que yo y todo. Claro, a ver, un centro del campo, ¿tú ves en el Barcelona jugando de centrocampista los dos medios centros, Chuapení y Valverde? ¿En serio? Conteniendo lo que tienes, explícamelo, ¿cómo lo haces?
1: La filosofía del Barça no es esa, pero la de Mourinho sí, Poli. Tú cuando fichas a un entrenador, pero esto, ya sabes también a quién fichas.
0: Pero escucha, que los jugadores que están no los tiene Mourinho. A Mourinho no le han querido fichar un medio centro tampoco, ¿eh? Yo sé que ha pedido un medio centro. Yo sé que ha pedido otras cosas. Sé que ha pedido tal. Pero a Mourinho lo que le han traído, eso, en teoría...
2: ¿Quién manda? La clave
0: es... Esa es la clave. Esa es la clave. Yo sé que en el Barça manda Deco. Y además estoy... Deco con Flick. Sí, fíjate lo que te voy a decir. Y yo estoy seguro que si... La Porta, no sé, que la cagaran, y, vamos, como lo está haciendo el Madrid ahora mismo, entonces tú le puedes decir a Deco, mire usted, su trabajo está aquí y ya se puede ir, ¿vale? Y a Flick lo mismo. Pero te voy a decir una cosa, en el Madrid, ¿quién manda? ¿Quién decide todo? ¿Quién?
2: Claro, aquí está la clave, ¿eh? Luego los jugadores estarán mejor, peor, tal, pero si no tienes los jugadores adecuados y equilibrados...
0: Nada.
2: La máquina no funciona.
0: Mira, hoy salía un mapa de calor, Joan, es que esto es muy bonito, te lo digo ya más, que lo tienen con nuestros oyentes. Escucha, hoy salía un mapa de calor, ¿por dónde jugaron ayer Vinicius y Mbappé? Los dos por el mismo sitio, todos por la izquierda. No hicieron nada por ningún otro sitio, ninguno de los dos. Mbappé, digo, perdón, Vinicius, muchísimo menos que Mbappé, evidentemente, pero no hicieron nada. Pues no hay otros movimientos, no hay movimientos, pero ¿sabes por qué? Porque no pueden jugar. Yo desde que llegó dije que no pueden jugar juntos. Si ahora a eso le sumas Bellingham, que Ancelotti estuvo muy listo, porque cuando llegó y vio el problema dijo, bueno, pongo a Bellingham por detrás porque no tengo delantero centro, ¿vale? Sí. Y lo mismo podemos sorprender con la incorporación de este futbolista por detrás. Y dio una temporada, como visteis, extraordinaria. ¿Habéis visto alguna vez, otra vez ya después al mismo Bellingham? ¿A que no?
2: Ha desaparecido.
0: Bueno, pues ya está. ¿Por qué? Ahora, si a eso tú le sumas ahora, escucha, le metes Cucurella, le metes Vinicius, le metes Bellingham, le metes Mbappé, y por la otra banda está Güler, que se mete por dentro... No existen más posiciones en el Madrid. El
2: no hay equipo... equilibrio.
0: Exactamente.
1: ¿Ya has fichado a Bernardo Silva? ¿Para qué? ¿Para qué?
0: Para... No, pero lo ha dicho José, rompes el equilibrio del equipo.
2: Claro.
0: Y al romper el equilibrio del equipo, rompes el orden. Y si rompes el orden, rompes el juego.
1: Sí, sí.
0: Pero si es que es así. Sí. A ver, que el fútbol es muy fácil. Es muy fácil. A veces se complica. Como Mourinho llegó y dijo, estos tres son titulares indiscutibles. Ahora tienes un problema. Tus propias palabras... Te han hecho preso de lo que has dicho.
1: Y en el otro lado, Minguella, el Barça está como está, pues eso añade...
2: Bueno, claro. El Barça hace ya 2 o 3 años ha encontrado primero un entrenador alemán que cree en los jóvenes.
0: Exactamente.
2: Que cree en los jóvenes, que eso es muy importante. Sí. Y segundo, un grupo de jóvenes que están equilibrados y que tienen un gran nivel. Y se permite inclusive el Barça prestar jugadores a otros equipos. Y el nivel del grupo no baja, sino que se mantiene.
0: José, y además te voy a decir una cosa, no le tiembla el pulso a Flick, ¿eh? Ha sentado a Lamine, le ha dicho tú esto, lo otro, y ha contestado. Es que a Flick no se le pasa ninguno. Ni siquiera Lamine es capaz de hacerle un de tú a tú a Flick. Y en el Madrid eso
2: pasa. Es alemán, tiene mucha experiencia, ha estado en clubes importantes como es el Bayern... Y sobre todo tiene una mentalidad clara.
0: Muy clara.
2: También Mourinho ha estado en clubes importantes, pero es mucho más rebuscado. Da muchas más vueltas, busca jugadores, las influencias de agentes que les colocan jugadores que a lo mejor no necesitan.
0: Sí, en fin, pero decirme una cosa. Alguien de los... Estamos aquí los tres. ¿De verdad alguno de nosotros pensaba que Mourinho iba a hacer otra cosa de la que había hecho ya antes? ¿En serio?
1: Yo no.
2: Pensaba que Mourinho se estaba retirado.
0: Bueno, sí, ya está, mejor imposible.
2: No,
0: sí, te he entendido. Yo te he entendido perfectamente. Yo lo he dicho, si es que yo lo he dicho mil veces, es que no va a cambiar, si es que este es el Mourinho de siempre. Sí. En aquella época te pudo venir bien, si tú dices que bueno, que eso fue el revulsivo para luego el futuro, tú sabes, todas estas tonterías que se dicen, pero te voy a decir una cosa.
2: Molly, yo conocí a Mourinho... Cuando
0: claro,
2: vino,
0: ¿tú lo tuviste ahí? Claro.
2: No, cuando vino con Robson.
0: Claro, era, yo me acuerdo.
1: De ayudante, la segunda de Robson, sí. Le traducía las ruedas de prensa.
2: En fin. Salía con él a ver la noche si se había hecho de oscura o no y tal.
0: No, sí, dependiendo de cómo estaba. Si había niebla, ¿no? Si había niebla allí en Barcelona.
2: Y algunas veces veíamos que aparecía una luz o varias luces y todo esto. Y así íbamos recorriendo... las noches barcelonistas.
1: Qué grande. Ahora la luz está por aquí y por Madrid hay un poco más de sombras. Bueno, vamos a ver cómo avanza todo, lo iremos comentando. Minguella, ya Poli, gracias, ¿eh?
0: Un abrazo muy fuerte
1: abrazo.
0: A los dos.
1: Hasta luego. Adiós. Seguim. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les teves entrades del FIA UEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
1: Anem amb l'Espanyol, Quique Iglesias, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda, Batllori.
1: Mal cap de setmana, després del horrible partit de divendres.
4: Sí, insuperable, lo dolent que vam veure l'altre dia divendres. En definitiva, que estem en una aturada llarga que comença avui, 6 dies de festa per l'Espanyol, i després l'equip entrenarà tots els dies, excepte un, abans de visitar Màlaga. No hi ha ultimàtum per Manolo González. Monchi no crema les seves naus. Decideix ell, és evident. Les solucions estan a dins. En canviar el sistema, una defensa d'apretar una mica més la defensa, una pressió no tan esbojarrada, que l'altre dia vam veure que no sortia, evitar les transicions. Futbolistes com Javi Hernández, Cala, Expósito, pateixen molt corrent cap endarrere, i això farà que la cosa canvi a partir de Màlaga. Però, segons hem pogut saber, després de 2-3 reunions que s'han mantingut a la ciutat esportiva, no hi ha ultimàtum. Home, evidentment, jo no sóc tonto. I si l'Espanyol perd a Màlaga i perd contra l'Atlètic de Madrid, potser no hi ha ningú que salvi a Manolo González. Mm. Però Manolo González no té un ultimàtum, és en plan, si perds a Màlaga et fem vas fora. Això no ha succeït. Què passarà a partir d'aquí? Doncs que l'equip es tirarà enrere una miqueta, això no vol dir que defensin a dins de l'àrea pròpia, però la cosa canviarà i esperem que el vestidor estigui implicat, que no hi ha cap dubte que ho està després de les xerrades que s'han mantingut en aquests 2-3 darrers dies. 2 d'octubre, dia clau, Espanyol, Ipswich Town, a Cornellà, a porta tancada. Servirà per veure els primers minuts de Puado, amb l'alta mèdica i l'alta competitiva a punt d'arribar. I a Gorosabel, un jugador que va arribar lesionat amb un abductor molt tocat i que a poc es va posant en forma. Això sí, el titular seguirà sent Omar El Hilali.
1: Doncs així està l'Espanyol, després del partit de divendres, que aquí jo francament no havia vist una cosa igual. Un equip que amb 0-0 es queda contra 10 al minut 5 i acaba perdent el partit de la forma que la va perdre l'Espanyol.
4: Sí, jo ho vaig explicar a l'entrenador mateix. Des del dia del Girona, de fa un parell d'anys, no veia una cosa similar i no s'ha de salvar ningú, ni l'entrenador ni els futbolistes que van sortir a la primera o a la segona part. És un partit horrorós i el pitjor que es va poder veure en molts anys. 27.000 tios a Cornellà, que això sí, de mèrit.
1: Sí, i més amb un divendres a la nit. Quique, gràcies.
4: Bona tarda.
1: Anem a la segona divisió per parlar primer de la victòria del Sabadell ahir 3-1 davant l'Oviedo. Jan Sanés, bona tarda.
5: Hola, Joan, bona tarda. Sí, nova victòria del Sabadell a la nova Creu Alta, la tercera en 3 partits a casa, davant l'Oviedo per 3-1. Els nois de Ferran Costa van marxar al descans amb un 2-0 amb gols de Gaston i Òscar Sanz a una bona primera part. Ja a la segona Estanis retallava distàncies per l'Oviedo abans de fer el tercer i definitiu Baena pel Sabadell. Això ens deia Ferran Costa sobre si ha estat el partit més complet de l'equip.
6: El que més valoro no és el partit en si, és la línia i la regularitat que està tenint l'equip en ser fiels a nosaltres mateixos, en què penso que estem sent molt competitius, que estem sent inconformistes en el dia a dia, i el més important és que jugadors que potser molta gent no donava un duro per ells a la categoria, doncs s'estan demostrant a si mateixos que tenen molt futbol, que tenen capacitat i seguim creixent junts. Llavors no, la meva avaluació va més cap a tot el que fem per perseguir el que volem ser que no pel fet de guanyar un partit.
5: El Sabadell tanca la jornada en posició de play-off, si sé amb 11 punts, proper partit dissabte a Vigo amb el Celta Fortuna.
1: Guanya el Sabadell i guanya també el Girona. Albert Díaz, bona tarda.
7: Què tal, Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
1: 1-2 a Cádiz i era fuga d'internacionals.
7: Sí, 8a posició pel Girona, 10 punts. En aquesta victòria, primer gol de la temporada de Benat, que és un dels internacionals que perd el Girona, i davant d'aquesta aturada, no a segona, sí a la màxima categoria del futbol espanyol, el Girona, que és a un punt de la promoció d'ascens. Jo crec que és l'equip més afectat pel virus FIFA, són 6 internacionals, Banat amb l'absoluta d'Ucraïna, Krapitsov i Pichur amb la sub-21 també d'Ucraïna, Júnior, el central titular del Girona, que ja ha marcat en aquesta lliga davant el Castelló, seleccionat amb la sub-18 d'Espanya, a més d'Esprilla amb Colòmbia i l'As amb Guinea. Anem a veure com afecta això al Girona, perquè el primer partit dels dos que segur es perden, veurem si són tres, és aquest divendres davant l'Albacete. Després hi ha un duel directe entre equips que opten a l'ascens, com és el Girona i el Mallorca, com són el Girona i el Mallorca, el diumenge 4 d'octubre. I veurem, jo crec que aquí sí que poden acompanyar i ajudar aquests jugadors i tornar com a mínim a la disciplina de l'equip, perquè el tercer partit d'aquesta tongada seria el dilluns 12 d'octubre a Tenerife. Jo crec que aquí sí que li donaria marge al Girona a recuperar, no sé si a tots, però a uns quants internacionals. 6 jugadors, perd Quique Álvarez, haurem de veure com està Abel Ruiz, com està Justin, si pot comptar amb Porto, que ja va entrar la primera convocatòria pel partit a Cádiz, però òbviament de cara al compromís més imminent de divendres vinent davant l'Albacete, 2:15 a Montilivi, hi haurà canvis a l'11 al Girona.
1: A la Lliga Femenina hem de parlar de la primera victòria de la temporada de l'Espanyol, 5-1 al Madrid Club de Futbol, el Llevant Badalona, Levante Badalona va empatar a 0 contra la Reial Societat i el Barça va guanyar 0-6 al camp de l'Alavés amb hat-trick de Claudia Pina i amb un golaç des del mig del camp. I la jornada de la primera ref, Gil, com ha anat?
8: Doncs una vegada més, l'Europa es deixa punts a l'afegit, en aquest cas a l'Enrique Roca, al camp del Real Murcia, Murcia 2, Europa 1, mentre que el desplaçament del Nàstic al camp de l'Alcorcón va quedar sentenciat en la primera mitja hora de partit, 3-0 i cap a casa. El tècnic Xisco Campos, autocrític.
9: No podem estar contents, hem de fer autocrítica, marxarem a casa fotudíssims, hem d'analitzar i hem de pair ràpid perquè realment tindrem una setmana on ja hem de preparar el pròxim partit i pensar en el següent, però sobretot fent autocrítica en aquest d'aquí, que ens trobarem camps que som una mica d'aquest context i hem de millorar.
8: El Nàstic és ara 6è, el Sant Andreu 7è i l'Europa 19è, penúltim. Properes jornades, recordem, dimecres recuperarem el Sant Andreu Castilla, dissabte derbi Nàstic Sant Andreu, diumenge Europa Rayo Majadahonda.
1: I tancarem futbol des de Lleida, que a Lleida hem tingut derbi a la tercera divisió, a més derbi amb incident previ. Copa Lleida, Sergi Tor, bona tarda.
10: Bona tarda, Joan. A la matinada del diumenge, un grup indeterminat de persones va accedir al camp d'esports de propietat municipal i van a vandalitzar la lona de l'escut de l'Atlètic Lleida, col·locada 2 dies abans i instal·lada a la zona esquerra de la graderia de lateral. Un fet condemnable que obliga la repulsa de tots els actors futbolístics d'una ciutat com Lleida, que supera els 150.000 habitants amb tradició futbolística i que busca un camí comú per recuperar el futbol professional perdut ja fa 24 anys. Amb nota pública, l'Atlètic Lleida desvincula a clubs, directius i seguidors de clubs de la ciutat, acusa els autors de l'acte de vandalisme de no tenir cabuda ni a la ciutat, ni al futbol, ni al camp d'esports, que hi va acollir el derbi lleidatà de tercera. Victòria de l'Atlètic Lleida 1-0 davant del Mollerussa amb gol de Jaume Pasqual, que va ser el millor dels locals, Joanet el millor del Mollerussa. Bon ambient de futbol, millor el Mollerussa, però els punts es van quedar a la capital del Segrià en una tercera federació catalana, Joan, tan apassionant com plena de qualitat pel nivell dels equips participants.
3: Esports Cope. Cope Catalunya i Andorra.
11: Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
12: Juan Jesús Vivas. Señor Vivas, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
12: ¿Cómo le sentó a usted lo de las camisetas? Séame sincero.
13: Creo que lo verdaderamente importante es la visita de Real Madrid. Yo, si hubiera tenido oportunidad de hablar con Mbappé, no lo conozco, le hubiera dicho que no, por lo que él ha manifestado luego en algunas declaraciones que todos hemos oído, que no es incompatible.
14: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
15: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
16: valorado
15: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
16: Y otra. Valorado.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: A ver esa foto, decir patata.
18: ¡Hijolusa!
19: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
20: ¿Te gusta el sexo? ¡Toma Energisil Vigor! Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
1: 5 minuts i les 4 hem de parlar de bàsquet, Albert, i felicitar el Joventut, que 18 anys després torna a aixecar un títol.
7: Sí, senyor, Energisil és el que va tenir la Provítola durant tot el cap de setmana a l'Olímpic de Badalona, perquè ha estat el gran heroi d'aquest títol, el tercer de la Supercopa, i efectivament, des de 2008 que va fer doblet el Joventut de Badalona, va guanyar primer la Copa del Rei i després va guanyar una competició europea que existia, que es deia Copa Ulep. El denominador comú es diu Ricky Rubio, perquè ja va aixecar aquells dos títols amb la penya, després va anar al Barça, va guanyar l'Eurolliga i després d'un periple de 13 anys a la NBA ha tornat i també ha guanyat aquest títol. Però, sens dubte, com et deia, la Provítola, 27 punts a les semifinals davant Baskonia, ahir 31 punts, com si no costés, 9 de 13 en triples, a més, la llei de l'ex, perquè va guanyar i tenia ganes davant el seu exequip, que és el Barça. Sentim l'argentí Nicola Provítola.
18: Parece que no hubiesen pasado estos 7 años y pasé por un montón de cosas en el medio. Volver y que haya pasado lo que pasó este fin de semana, no estaba en los planes, no me lo esperaba. Sí pensaba que podíamos ganar desde el primer día, que fiché por la peña pensaba que podíamos ganar, pero no la fiesta que hicimos este fin de semana. Así que ojalá todo se mantenga así y sigamos creciendo.
7: 101-87 va guanyar la penya, un resultat més ampli del que va donar el partit, que sempre va anar per davant la penya, però va estar el Barça en partit fins al final. Un conjunt, el Blaugrana, que després de guanyar la Lliga Catalana perd aquest primer títol nacional, allarga sense guanyar algun dels grans títols més de 3 anys, tot i les baixes que tenia el conjunt Blaugrana. I aquesta setmana arrenca tot. Arrenca l'Eurolliga, arrenca la Lliga Endesa el cap de setmana.
1: Anem parlant. Gràcies, Albert.
7: Que vagi bé.
1: Tancarem amb motor. Juan Arias, bona tarda.
21: Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
1: Marc Márquez ha perdut el liderat de la general de MotoGP a Àustria.
21: Gran premio de Àustria en el que Marc Márquez perdió el liderato del Mundial de MotoGP en beneficio de Jorge Martín. Ya en la carrera al sprint del sábado lo perdió y que culminó el domingo quedando en quinta posición tras el vencedor Pedro Acosta. Primer gran premio de MotoGP que gana el de Mazarrón, además de Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Ai Ogura. El de Cervera explicó que tuvo problemas con el freno delantero de derecho durante todo el fin de semana que le condicionaron para no poder defender el liderato.
22: Quedan 7 carreras, evidentemente no tienes que entrar al juego de que ahora aparece uno, ahora la otro, sino que es intentar surfear la ola por la mitad y ir manteniendo el nivel. Lo más importante es que hemos salvado el domingo con un quinto. Creo que la situación sin el problema del freno hubiera cambiado un poquito, hubiéramos peleado para intentar entrar en el podio, pero no para más.
21: Ahora en la clasificación general y a falta todavía de 7 carreras, el madrileño Martín es primero con 12 puntos respecto a Marc Márquez, que es segundo, y 42 sobre Bezzecchi tercero. Cuarto es Acosta a 97. Próximo gran premio, 4 de octubre en Motegi, Japón.
1: Recordo que Espanya jugarà la final a 8 de la Copa Davis de Bolonya després de superar a Xile en la ronda prèvia, que Evenepoel guanya el seu quart mundial de ciclisme contra rellotge i que el Sabadell masculí entra en la fase de grups de la Champions de Waterpolo.
23: Hail, superstar!
24: Las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán.
25: Minuto 4 de partido. Falta por detrás de Baena sobre Gule. Ortiz Arias no
8: es
25: muestra más.
8: Es que como no me has pedido el vídeo de Real Madrid Televisión,
1: lo pones ahora, ¿no?
8: He creído en aras de la equidad informativa del programa, pues
1: hombre, que sonara. Ya hemos hablado con un árbitro imparcial que ha analizado las jugadas, le ha dado la razón además a lo que reclamaba Mourinho. ¿Qué más quieres?
8: No, pues mira, que alguien arregle el cabreo de Florentino, porque pasaron más cosas en el Metropolitano. El enfado del presi cuando advirtió la presencia en la zona noble del Metropolitano de Enrique Riquelme, que estaba por allí pululando. No sabemos haciendo
1: exactamente. L'Atlètic de Madrid podrá convidar que vulgui a la llotja del seu estadi, dic jo,
8: sí,
1: no sé.
8: Sí, sí, sí, no, y además ya tiene lógica que invite a Enrique Riquelme. Va, rápidamente, última hora, Valdori.
1: Última hora.
8: De la Fuente, 2032, mix de Lausanne y del seleccionador.
26: Veo el escudo de la selección, ¿no? Que vienen dos estrellas en la parte superior. Yo creo que una tercera le quedaría de película, ¿verdad?
27: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo digo, lo mejor está por llegar.
8: Pues eso, Valdori, remate, va.
1: Les enquestes sobre la rajada de Mourinho. Té raó, 40%, són excuses. 60% en clau espanyol, ha de continuar Manolo. Sí, 39%, no 61%. Arribarem a les 4, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.

0: acuerdo.
1: Línea editorial.
2: Cadena COPE.
3: La decisión del juez Peinado de enviar a juicio oral a la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, marca un nuevo capítulo en otro de los muchos casos de presunta corrupción que rodean al Ejecutivo y al PSOE. Esta misma mañana hemos sabido que en el caso Plus Ultra, el juez ha citado a las hijas de Zapatero como investigadas y ha dado al expresidente 3 días para que aporte de una vez toda la documentación sobre sus joyas millonarias. Moncloa ha vuelto a salir al rescate, hablando de persecución judicial. El gobierno ya no sabe qué hacer para que un relato que hace aguas por todas partes tenga algo de recorrido, al menos periodístico, durante unas horas. Denunciar las formas poco democráticas de un gobierno que hace tiempo se ha echado al monte es compatible con pedir prudencia y recordar algunas obviedades. En un Estado de Derecho ninguna persona está por encima de la ley, pero tampoco nadie puede ser considerado culpable antes de una sentencia firme. Ambas afirmaciones son igualmente importantes. La apertura de juicio oral no es una condena. Es precisamente la garantía de que las acusaciones serán examinadas con todas las garantías procesales en un procedimiento sometido al escrutinio de la justicia. Precisamente por eso resultan tan extemporáneas y artificiales las reacciones de un gobierno desquiciado que ya no sabe qué hacer para sortear una nueva crisis cada día. No cabe ya esperar mucho de este gobierno en cuanto a ejemplaridad, pero España necesita serenidad institucional. La independencia judicial debe ser respetada sin presiones, descalificaciones ni intentos de convertir cada decisión de los tribunales en una batalla partidista.
4: Son las 7.
2: La linterna.
1: COPE Catalunya y Andorra.
2: Estàs informat.
4: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. L'any que ve, Barcelona tindrà el primer supermercat assequible o públic, concretament al barri de la Marina, Sants-Montjuïc. En aquest local, que gestionarà una entitat del tercer sector, s'hi podran comprar productes frescos a preus assequibles i el públic potencial són les persones amb menys recursos. És un format que ja funciona a ciutats com Nova York, però segurament les circumstàncies, mancances i necessitats de Nova York i Barcelona no són exactament les mateixes. D'entrada, a Barcelona tenim una xarxa de mercats municipals que es podria millorar molt. En qualsevol cas, l'alcalde Jaume Collboni acaba de fer aquesta proposta després d'una trobada amb l'alcalde novaiorquès. Aquests locals s'ubicaran en plantes baixes de titularitat municipal, volen garantir, com deia, una oferta de productes de primera necessitat i a un preu baix en zones de la ciutat amb manca de comerç alimentari tradicional. L'Ajuntament deixa clar que la intenció no és substituir, sinó complementar el comerç privat. Sigui com sigui, és una proposta que genera molts dubtes. Per exemple, si es venen productes més barats, qui pagarà la diferència? I quin impacte tindrà això en el comerç de proximitat del barri? Doncs busquem respostes. Yolanda Canales, bona tarda.
5: Bona tarda, Yolanda. Doncs aquesta proposta de Jaume Collboni obre una pregunta important. Si aquests establiments venen més barat, d'on surt aquest estalvi? L'Ajuntament posa l'espai municipal i una entitat del tercer sector gestionarà el primer projecte. Almenys aquesta és la intenció de l'alcalde de Barcelona. Ara bé, segons l'economista Edgar Nolla, que és professor de macroeconomia de la Universitat Seu Abat Oliva, hi ha un element que cal tenir en compte, els costos.
6: Partimos de la base. Si venden productos más baratos, vale. Si vendemos productos más baratos, ¿quién paga la diferencia? Ese es el problema y para mí la pregunta más importante. Imagínate que ponemos una botella de leche en la estantería y cuesta 1 euro. Si la vendemos 80 céntimos, los 20 céntimos restantes no desaparecen. Alguien tiene que asumirlos.
5: I aquí és on entra el model que planteja Barcelona. Un local municipal permet estalviar el cost del lloguer i si el projecte compta amb alguns tipus d'ajuda pública, també pot reduir els costos de funcionament. Però Nolla planteja un altre dubte. Si es tracta de comprar els productes, un únic establiment municipal difícilment tindrà el mateix poder de negociació que grans cadenes de distribució que compren en grans volums. D'altra banda, també l'oposició municipal té molts dubtes sobre aquesta proposta. Junts, PP i Vox s'hi oposen frontalment perquè pot ser una competència deslleial als comerciants del barri, tal com explica el regidor del Partit Popular, Daniel Sidera.
7: Collboni s'equivoca. El ayuntamiento no tiene que abrir supermercados públicos para competir con los comerciantes que cada mañana levantan la persiana y pagan impuestos, tasas, alquileres y nóminas. Si Coivoni quiere bajar los precios, que baje impuestos y tasas, que reduzca la burocracia y que ayude al comercio de Barcelona. Menos propaganda y más apoyar a quienes crean empleo y mantienen vivos nuestros barrios.
5: En la mateixa línia, el líder de Vox a Barcelona, Gonzalo de Oro, lamenta que la proposta de Jaume Collboni no sigui la de que els barcelonins puguin omplir la nevera amb normalitat, sinó que sigui la d'obrir un supermercat dels pobres, com així ha definit aquesta iniciativa.
0: Y lo más triste es que en lugar de obsesionarse con que los barceloneses puedan llenar sus neveras con normalidad, como ha ocurrido toda la vida, comprando en las tiendas del barrio y en los supermercados, lo que nos trae es un modelo de supermercados para pobres, que ya existe en países como Cuba o Venezuela, para que vayamos aceptando esa nueva realidad en la que todos tenemos que ser pobres, ¿no?
5: Esquerra i Barcelona en Comú prefereixen ser més prudents, volen conèixer més detalls del projecte, però en tot cas, tots els partits sí que coincideixen en si això suposarà o no una competència deslleial amb els comerciants que al cap i a la fi paguen taxes i impostos.
4: Gràcies, Yolanda. I ara el que volem saber és com veuen els botiguers doncs, aquesta proposta de supermercats públics. La primera pregunta que ens ve al cap és si aquest tipus d'establiments doncs, poden competir en igualtat de condicions amb els comerciants que tenen, per exemple, una botiga de barri de fruita. Tenim a l'altra banda del telèfon el Joaquim de Toca, que és secretari i tresorer de Barcelona Oberta. Què tal, Joaquim? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda, què tal?
4: Doncs, d'entrada, què us sembla aquesta proposta, de moment proposta, de l'Ajuntament de crear aquest tipus de supermercats? L'objectiu, diuen d'entrada, que és arribar sobretot a zones on hi ha poca oferta alimentària i que, per tant, no volen competir amb el comerç privat. No sé si aquesta explicació us convenç o no.
8: Bueno, primer que ens faltaria una mica més d'informació en el sentit de qui podrà anar en aquest tipus de comerços, etcètera, no? Si és un comerç que es crea també per gent que, diguéssim, té dificultat per accedir a comprar els aliments, etcètera, no? Però nosaltres el que veiem que aquí a Barcelona no veiem en cap barri que hi hagi una dificultat per accedir al comerç d'alimentació. Concret, aquest és un sector molt competitiu, on hi ha grans cadenes de distribució, petites, mitjanes, de tot tipus, no? I que operen en marges que no són gaire elevats, no? Que són, si tu mires els números de les grans cadenes de distribució que duen aquí a Espanya, pues el marge net final són molt baixos, no? Llavors, si per una part veiem que no veiem barris a Barcelona on hi hagi una falta de, diguéssim, tant de supermercats o de comerços de distribució alimentària, no veiem això i tampoc veiem que com l'Ajuntament aconseguirà operar en ells grans descomptes respecte a un sector tan competitiu, no? Bueno, la veritat és que ens sorprèn una mica, però tampoc sabem una mica qui va destinat, no?
4: Clar, a ciutats com Nova York, on aquesta iniciativa ja està en marxa, sí que hi havia una mancança de supermercats, no? Però en el cas de Barcelona, com tu deies, no és la mateixa situació. A més, tenim una tradició de mercats municipals molt àmplia que potser es podria reforçar o millorar.
8: Exacte. Sí. El tema és un tema de distribució. Veiem que Barcelona està molt ben servida en tot tipus d'operadors, no? Des de, com tu menciones, mercats municipals, petits detallistes que estan especialitzats en fruita, en verdura, etc., mitjans i cadenes grans, tant pròpiament catalanes, espanyoles, inclús a nivell internacional, no? I ho veiem que, bueno, Barcelona és una ciutat molt compacta, que n'hi ha per tot arreu, vull dir que hi és. Quan, per exemple, que estaven parlant de que, bueno, en aquest nou barri o que vol impulsar l'Ajuntament, que no és un nou barri, una nova zona que volen crear molts habitatges al voltant de la zona franca, bueno, quan es crea una zona així, veiem que els primers comerços que obren són els d'alimentació, no? Perquè al final la gent no els necessita i necessita pràcticament anar-hi quasi cada dia o un cop per setmana. Llavors, un comerç de betes i films, pues aquest ja costa més que s'instal·li, no? Però els d'alimentació són els primers. Pues no veiem que sigui, almenys aquí a Barcelona, una necessitat tan que tingui que l'Ajuntament posar-se en aquest negoci que al final hi ha molts operadors privats que ho fan. No? Mm-hmm.
4: Clar, i si parlem de competència, Joaquim, podríem parlar clar. Més enllà dels preus dels productes, potser sí. de costos, de l'ús d'espais municipals, la possibilitat clar. De que l'Ajuntament assumeixi una part de les despeses, això també seria una competència.
8: Exacte, si estem veient que aquestes grans cadenes de distribució tenen un marge net de 2-3%, els que ho fan molt bé, quins descomptes faran? No? Perquè si fan, jo què sé, el 30%, significa que la ciutat tindrà, o al final el contribuent tindrà que assumir aquesta pèrdua, no? Amb una clara competència amb els operadors privats, no? Mm-hmm. Altra cosa és que digui, bueno, està enfocat a gent que està necessitada, no? Bueno, però aquí també, per sort d'aquí a Barcelona, també tenim una molt bona xarxa, no? De Banc d'Aliments, Càritas, ONGs, etc., que també faciliten menjar a persones necessitades. Si és, per el que sigui es necessita més, doncs igual l'Ajuntament podria ajudar-los directament. No? No acabem de veure quin és... amb això, amb aquesta mesura, amb aquesta iniciativa, què és el que volen solucionar. No?
4: Clar, i si aquest supermercat públic pot oferir preus més baixos, això pot influir sí. en els preus d'altres botigues, no dic del mateix carrer, però bueno, de la zona, que els faria clar. Tirar aquests preus també a la baixa?
8: Home, clar, qui podrà anar allà? Tothom podrà anar. Clar, si comencen a anunciar que allà faran uns grans descomptes, encara que suposi vendre pèrdua, doncs clar, la gent que viu a la zona irà allà en detriment dels altres, que com dic, ja hi ha una gran competència i treballen amb marges bastant baixos, no? No acabem de veure com funcionarà això, no?
4: Mm-hmm. Molt bé, doncs veurem en què queda aquesta proposta de supermercats públics a Barcelona. De moment es farà una prova pilot al barri de la Marina i vaja, hi haurà sí. temps per analitzar sí. pros i contres. Hem molt recollit bé. De moment l'opinió dels comerciants. Joaquim de Toca, va. Secretari i tresorer de Barcelona Oberta, gràcies per haver-nos acompanyat.
8: Vale, a vosaltres i a la vostra disposició.
4: Que vagi bé, bona tarda.
8: Vale, bona tarda.
4: I pel que fa al temps, hem començat la setmana doncs, clarament amb domini del sol i temperatura més alta arreu de Catalunya. De fet, avui s'han superat els 35 graus a la Vall de l'Ebre i també a l'interior de l'extrem nord-est. Demà, doncs, una mica més del mateix. Tindrem un dimarts molt assolellat, amb el pas d'alguns núvols alts i temperatura que encara podrà pujar una mica més. Del temps al trànsit, sapiguem si hi ha alguna complicació per circular a aquesta hora. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
9: Hola, bona tarda. En general es pot anar circulant ja més o menys bé a aquesta hora de la tarda, sense grans complicacions. Queda sobretot en el cas de l'entrada a Barcelona per la C58 i per la C33. Aquí sí, encara 2-3 quilòmetres de lentitud amb retencions entre Montcada i l'entrada a través del Nus de la Trinitat. I d'altra banda, a la ronda de dalt de Barcelona també ens queda un tram de lentitud amb aturades entre Sarrià-Vallcarca, més o menys aquesta zona en sentit Trinitat. A la resta, tret d'alguns punts d'intensitat, en principi tot plegat millorant força. És tot, bona tarda.
4: Gràcies, Eduard, bona tarda. I ara fem una pausa i d'aquí un moment parlem amb el Miquel Puello, funcionari de presons, amb el que abordarem els darrers episodis a centres penitenciaris. 7 suïcidis en el que portem d'any i una saturació a les presons que té un impacte directe en unes agressions que no paren de créixer. De seguida en parlem.
2: La Linterna.
1: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Escribe a Ángel Expósito.
10: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
11: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
12: La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
12: Máster Universitario en Radio COPE.
11: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
13: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
14: Estàs escoltant
15: Cope Tarragona.

0: teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
1: Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
2: Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
0: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
3: La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, ¿huele a nuevo el Camp Nou?
4: Huele a nuevo, home, ja sones als lavabos olorant a pintura.
0: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
5: Un tercio de la población, uno de cada tres, efectivamente, las rebajas son el momento de poder afrontar gastos en la compra de ropa y calzado.
0: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
6: Avui parlarem d'una cosa que tots els que convivim amb animals hem sentit, però que poques vegades sabem explicar. És aquest moment en el qual el teu gos et mira i sembla entendre't sense paraules.
0: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
7: Te saluda Cristina López Schlichting.
8: La mayor parte de las personas me da la impresión de que van al gimnasio para estar más guapas.
9: Se puede abordar desde muchos puntos de vista.
8: Y resulta que en España, una de cada cinco personas confiesa que sufre de soledad no deseada. ¿Para vosotros es fácil hacer amigos, Paulete?
10: Se me da bien conocer gente, pero ya intimar como para que haya una amistad soy más lenta.
11: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
12: Los amigos buenos se cuentan con los dedos de una mano.
11: Con Cristina López Schlichting.
0: COPE Catalunya i Andorra.

0: En el que portem d'any, 7 interns s'han suïcidat a les presons catalanes. L'últim episodi és el d'un pres que va entrar a l'abril a Quatre Camins i s'ha suïcidat en les últimes hores al mòdul d'ingrés. És, per cert, la segona mort en una setmana, perquè uns dies abans un altre intern va morir a mans d'un company de cel·la. En parlem de tot plegat amb el Miquel Pueyo, que és secretari general del sindicat SICAT-FEPOL. Què tal, Miquel? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs a veure, fa 2 anys que els departaments de Salut i Justícia van aprovar un pla de xoc, no?, per frenar justament els suïcidis a les presons. Jo no sé si és que no està funcionant del tot o què és el que està fallant.
1: Bé, bueno, el pla està implementat i els programes existeixen i es treballen. El que, clar, és pràcticament impossible l'arribar a impedir tot el intent de suïcidi. La possibilitat de que es produeixin suïcidis a presó és molt més alta. De fet, la tassa de suïcidis, per donar-te una dada, la tassa de suïcidis a la presó és pràcticament la del el doble que la tassa de suïcidis entre la població general. Són situacions molt especials i, malgrat que tinguem programes i protocols per evitar-lo, pues bé, sempre s'escapa.
0: És a dir, no es pot detectar amb antelació que un intern està en risc, no? Suposo que els centres no disposen de prou professionals, per exemple, en salut mental, per fer aquesta tasca preventiva.
1: El gran problema, bueno, un dels grans problemes que tenim a les presons, precisament, acabes de dir-ho, que és la salut mental. Tenim un percentatge altíssim, potser més del 30-35% d'interns que tenen patologies mentals en diferents graus i que no estan en una institució psiquiàtrica, sinó que estan en una presó. Aquest percentatge de presos, pues clar, són els que generen la gran majoria d'incidents violents, tant entre ells, contra treballadors, o fins i tot poden arribar a les autolesions.
0: Llavors, la solució quina seria? Que aquestes persones no estiguessin a la presó, sinó a un centre psiquiàtric, o més personal específic per tractar aquests temes de salut mental a les presons?
1: Per nosaltres, clarament, és la primera opció. Si l'intern té una patologia psiquiàtrica, hauria d'estar en una institució especialitzada. Sí que a la presó es programen visites periòdiques de psiquiatres, accedeixen professionals de l'exterior, però, òbviament, no és el mateix que tenir el tractament especialitzat en una institució psiquiàtrica. Les places de psiquiatria penitenciària són molt poques, i això fa que, bueno, que les presons estiguin inundades d'interns amb problemes mentals.
0: Parlem també, Miquel, de la saturació als centres penitenciaris, perquè és també un dels problemes. No sé, aproximadament, no sé quina és l'ocupació actual de les presons i quina seria la capacitat adequada.
1: Bé,
0: quan estem per sobre, diguem-ne.
1: Aquests, els números sempre es fan trampes, perquè, clar, l'administració parla de places que són places, bueno, molt genèriques, perquè amb una cel·la ara mateix poses un llit més i ja estàs augmentant en un 33% les places. O sigui que entenem sempre que les places penitenciàries és un concepte molt, molt, molt curiós. Però bé, clarament estem al tope. El conseller va dir fa poques setmanes un 90%, però no, estem molt més, estem en més d'un 95%, i amb problemes d'ocupació, i les solucions que s'estan prenent clarament són, en la nostra opinió, pues, bueno, una errada, perquè un dels objectius que ha proclamat la conselleria que té és el d'augmentar de manera artificial el nombre de tercers graus i escarcel·lacions per fer forat, per tenir espai a les presons. I òbviament pensem que això no és una solució. Escarcelar gent abans d'hora, pues, a més de que pensem que és il·legal, és una falta de respecte per les víctimes, i a més de que no és la solució és... Bueno, és que s'han perdut 2 anys, això. O sigui, ja sabia que això passaria. O sigui, qualsevol observador mínimament intel·ligent podria veure que amb les modificacions penals i amb la situació que està patint la societat, cada cop hi hauria més presos a les presons. O sigui, això no és una cosa que ha de sorprendre a ningú. Hem perdut 2 anys i ara se'ns parla de fer barracons a la presó de Massenric, però com sempre arriba tot tard i malament. 2 anys perduts.
0: I aquesta alta capacitat que hi ha a les presons, Miquel, té a veure amb les agressions que van a l'alça també entre interns, amb funcionaris...
1: Òbviament,
0: les dades confirmen aquesta relació, no?
1: Òbviament, la relació causa-efecte és claríssima. O sigui, la violència en un mòdul que està massificat és molt més alta que en un que no l'està. Si tu has de compartir cel·la amb un intern més, amb un altre intern, òbviament no és el mateix. l'assassinat de l'altre dia, bueno, presumpte, perquè això ho haurà de dir un jutge, però bé, la mort de l'altre dia es va produir perquè aquests dos interns estaven junts en una mateixa cel·la. En una situació de normalitat això no hagués passat. Mm. Hagués passat perquè hi hauria cel·les lliures, però és que no tenim espai. O sigui, hem de posar els presos on com podem. I després pues, passa el que passa. Torno a repetir, hem perdut 2 anys, o sigui, ja sabem, i les modificacions que s'estan fent del Codi Penal impliquen més presó. Més presó. Mm-hmm. Pues, si això ho sabem tot, pues, hauran de posar més places. És que no tenim una altra. O sigui, la presó creix sense parar. Creix la conflictivitat, el perfil intern també és molt diferent. Parlem de que a Catalunya tenim el percentatge més alt de població estrangera, un 53%, sense comptar el nacionalitzat, que llavors ja seríem encara més alt. La situació, clar, és delicada. Uh-huh. I bé, i continuem pues, amb una presó de fa anys que ja no existeix, amb protocols i circulars que potser s'adequaven a la situació de fa 15 anys, però que avui en dia no funcionen.
0: Uh-huh. I jo no sé si hi ha mòduls o centres on aquesta situació sigui especialment preocupant, Miquel.
1: Bé, la massificació, evidentment, és molt més violenta amb els centres més grans, com poden ser pues, Brians 1, Brians 2, 4 camins, però és que ara mateix Puig de les Basses estan en un nombre d'interns històrics, i on està també fregant amb els mil interns. Si tu mires les capacitats teòriques d'aquestes presons quan es van inaugurar, totes estan superades. Per això aquest increment de places, ja us explico, no cal ser enginyer, l'increment de places és posar un llit més. Mm-hmm. Això és l'increment de places. I una cel·la que en individual ara és doble i segurament d'aquí a poc temps serà una cel·la triple.
0: Mm-hmm. Jo no sé quins són els criteris que es tenen en compte abans de concedir el tercer grau i si hi ha prou seguiment dels interns quan passen al règim obert.
1: Bé, bueno, hi ha diverses modalitats de tercer grau. Una seria el tercer grau que acaba en llibertat condicional, que aquest ja bueno, pràcticament seria una excarcelació total. I després hi ha la via que està implementant de manera accelerada la conselleria que vol per fer pujar el percentatge, que és la de l'article 86.4, que bé, els controls es limiten doncs bé, amb una entrevista periòdica cada mes o cada 2 mesos amb un professional, algun control, un petit percentatge que té polseres de control, però bé, aquest és el control. Que ja és correcte que sigui un control miso perquè se suposa que són gent que ja està molt preparada per viure en llibertat. El problema és quan canviem els requisits i rebaixem els requisits i gent que té un índex de violència alt la posem al carrer. Perquè, clar, això és una situació perillosa i que no té sentit perquè la societat no ha de tenir... Perquè no tenim places a les presons no podem omplir de delinqüents que encara no estan reinsertats. Que no estan i que en condicions normals no estarien en tercer grau perquè no tenen ni els recursos personals i fins i tot els econòmics que fan al carrer. Si no tenen res, no tenen feina, no tenen diners.
0: Evidentment. Doncs un sistema que necessita mesures per revertir una situació de deteriorament a les presons, com denuncieu els sindicats, a nivell de plantilles, de formació, saturació als centres, i vaja, esperem que es posi fil a l'agulla aviat. Miquel Pueyo, secretari general del sindicat SICAP FEPOL, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: A tu, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: ¿Hace cuánto que no te haces una revisión médica? Ya, es que tener que pasar por el médico de cabecera y esperar a que te den cita, pero eso lo tienes resuelto con Línea Directa. Tienen el seguro que necesitas desde 21,90 euros al mes, sin copagos y sin tener que pasar por el médico de cabecera. Vamos, que puedes ir directamente a cualquier especialista. Con Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales. Eso es justo lo que necesitas. Y para tus pruebas cuentas con la tecnología diagnóstica más avanzada. Y todo esto con menos esperas, claro, porque tu salud no espera. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegura Alarmas.
3: Soy Pedro Piqueras y para cuidar tu memoria te aconsejo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. Recuerda, The Memory.

0: Segur que us heu adonat de la quantitat de gasolineres abandonades que hi ha per tot arreu. De fet, és un paisatge doncs, cada vegada més habitual. A Catalunya hi ha unes 60 benzineres abandonades, però segons el propi sector, la xifra anirà a més. Avui estem analitzant a la programació de COPE Catalunya i Andorra els motius d'aquest abandonament i sobretot per què no es desmantellen. Si anem a les causes, podem parlar del boom del cotxe elèctric o l'encariment dels carburants. I per què es tanquen i no es desmantellen? Doncs perquè el cost de fer-ho és molt elevat. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Iolanda. Doncs això passa perquè el procés no és simplement abaixar la persiana d'aquesta benzinera. Quan tanca, deixa l'activitat i el terreny permet una altra utilització, però s'han de retirar marquesines, màquines, tancs i tota la xarxa de canonades i, sobretot, s'ha de comprovar molt bé si hi ha contaminació al subsol. Però el problema apareix en aquells casos en què la instal·lació es va construir en un terreny que només permetia aquesta activitat en concret. És aquí on apareixen els esquelets que encara es poden veure al costat d'algunes carreteres. Ho explica a COPE Catalunya Albert Campabadal, que és el president de l'Agrupació Catalana d'Associacions de les Estacions de Serveis.
2: Aquesta estació de servei està posada en una carretera que només tenia permís per fer una estació de servei perquè era un solar agrícola. Pues llavors allà es queda un esquelet, que és el que moltes vegades veiem.
0: I qui paga per retirar, Sílvia, aquestes estructures? A veure.
1: Doncs Campabadal apunta que quan es dona l'autorització per construir una benzinera, sovint no queda massa definit què passa si l'activitat desapareix. L'administració podria actuar si considera que una instal·lació suposa un risc i pot obligar el propietari a garantir-ne la seguretat o si cal fins i tot enderrocar-la. Això ens ho ha explicat el Josep Maria Aguirre, que és advocat i professor de la Universitat de Girona, que també ha parlat amb COPE Catalunya.
3: Sí, escolti'm, l'administració veu que allò esdevé un problema, pot ordenar al propietari que ho enderroqui, no? O subsidiàriament, si no ho fa, ho pot enderrocar la pròpia administració.
1: Ara bé, Iolanda, què passa si ens trobem amb un altre problema, que és que el terreny sí que està contaminat? Doncs la norma estableix que qui contamina paga, però això es complica quan l'empresa que explotava la benzinera ha desaparegut. Aguirre deixa clar que qui ha d'assumir el cost aleshores és la persona que és la propietària del sòl.
3: Qui ha fet una contaminació és qui està obligat a descontaminar. Ara bé, què succeeix quan resulta que aquella construcció abandonada era d'una societat mercantil que es va extingir fa 20 anys? Vés-els a buscar. Clar. És a dir, la possibilitat de qui contamina paga, diguem, està molt bé quan el tens allà situat i identificat. Quan han passat molts anys, això és molt difícil.
1: I mentre l'estructura pot quedar abandonada, hi ha una part que sí que és especialment important, que és la de la seguretat.
0: I com es poden evitar problemes de seguretat, Sílvia?
1: Doncs Albert Campabadal explica que quan una benzinera tanca, els dipòsits de combustible s'han de buidar i desgasificar. I és que els vapors podrien quedar dins dels tancs i provocar explosius. Per tant, és molt important fer aquesta revisió ben a fons, Iolanda. Uh-huh. I el sector, a banda de tot plegat el que hem explicat, té ara un altre problema sobre la taula, que és l'escalada del preu dels carburants. Les bonificacions vigents tenen data de caducitat a finals de setembre, 20 cèntims per litre per al dièsel i 5 per a la gasolina, i és una petició que arriba mentre el preu dels carburants torna a pressionar per aquesta inflació, i el sector alerta que l'impacte no es limitarà només als conductors, sinó que també afectarà el transport de mercaderies i, per tant, el preu final dels productes.
0: Doncs cada vegada hi ha més benzineres fantasma arreu de Catalunya, entre d'altres coses perquè costa molt desmuntar-les.
1: Totalment.
0: Gràcies, Sílvia. Fins després.
1: Adeu.
0: I marxem ara al districte de Nou Barris de Barcelona perquè els veïns del barri de Porta estan vivint un malson des del passat mes de desembre. Per què? Doncs perquè el carrer Pintor Alsamora, concretament el número 75, va obrir portes la discoteca Enigma. Des d'aquell moment els veïns han de conviure doncs, amb una sèrie de problemes que tenen a veure amb aquesta discoteca i també amb el comportament incívic dels seus clients, el soroll constant, les baralles. La discoteca té llicència en vigor, ha passat les inspeccions legals, però els veïns demanen el seu tancament perquè la situació diuen que és insostenible. La Mar Puerto s'ha donat una volta pel barri de Porta, ha pogut parlar amb els veïns afectats, que els han relatat el malson que estan vivint des de fa gairebé un any, oi Mar?
4: Des que el local va obrir el desembre del 2025, alguns residents asseguren que les nits del cap de setmana han canviat completament. La discoteca es troba al carrer Pintor Alsamora. Estem just davant i està provocant que hi hagin queixes veïnals pels sorolls, les baralles, la brutícia i, segons alguns veïns, fins i tot amenaces. Els problemes, expliquen, comencen sobretot a la matinada, quan els clients surten del local i es dirigeixen cap al metro, que està uns metres més amunt. Denuncien situacions de tensió, ja que quan surten surten beguts i hi ha hagut també baralles i amenaces. La Maria Àngeles és una veïna de tota la vida i assegura que viuen amb molta por. Relata els problemes en els que s'han trobat al sortir l'endemà al carrer.
5: Muy mal, porque el hombre que dio visto y plau para que se abriera la discoteca, que venga aquí a dormir él la noche del viernes al sábado y el sábado domingo, que venga a ver si le gusta, ¿eh? Porque aquí los trabajadores estamos levantándonos a las 5:30 de la mañana o a las 5 y luego el día que más podemos dormir un poquito más, resulta que no podemos porque aquí están los señores haciendo lo que les da la gana. Aquí, el otro día, 4 chicas con las calzas bajadas haciendo pipí. Los chicos en esto haciendo pipí. Luego allí encima de los contenedores botellas de whisky o de ron o de lo que sea, no sé de qué son.
4: De fet, les queixes han portat els residents a organitzar-se a la plataforma cívico-cultural de Porta i a reclamar mesures a l'Ajuntament. Consideren que mentre no es garanteixi el compliment de les condicions, l'haurien de tancar. Però des de la discoteca rebutgen que hi hagi un problema generalitzat i asseguren que el local inverteix en seguretat i neteja els carrers cada nit, mentre que l'Ajuntament, per la seva banda, afirma que ha reforçat la presència de la Guàrdia Urbana i la neteja de la zona. A més, també ha obert 2 expedients de disciplina, tot i que la discoteca disposa actualment de les autoritzacions corresponents i té un aforament màxim de 377 persones. En José Ángel és un veí també de l'altra cantonada, en aquest cas, i ens ha explicat que no és només un problema de la discoteca, sinó de la gent. Diu que abans també passava i que es tracta més aviat d'un problema de manca d'educació i d'incivisme.
6: El problema no és la discoteca, el problema és la gent quan sale. Si la gent no se sabe comportar, ha habido veces que ha habido peleas en la calle y no estaba la discoteca. Entonces, qué suciedad. Si tú te vas el lunes o como un día como hoy a Jardines Alfàbia, està lleno de latas i botellas i no és de la discoteca.
4: Així doncs, mentre les administracions i el local revisen expedients i mesures, els veïns continuen esperant una cosa molt més senzilla, poder tornar a dormir quan arriba la matinada.
0: Gràcies, Mar. Doncs déu-n'hi-do, el que han de patir aquests veïns. Esperem que se solucioni aviat i que puguin tornar a dormir i descansar, que és el que demanen. I d'aquí un moment parlarem de testaments solidaris, una figura legal que cada vegada aixeca més interès. Després de la publicitat t'expliquem què és aquesta figura legal i qui pot fer un testament solidari.
7: Los fines de semana en la radio.
8: A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
7: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
8: Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti.
7: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
9: ¿Te gusta el sexo? Toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
10: Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
11: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
10: Hazte mutuero.
11: Condiciones en Mutua.es.
12: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
13: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
14: Qué ambientazo.
13: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
14: Qué barbaridad.
13: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
14: Buena venta.
13: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
14: Ven a por más.
13: ¡Venta! Ocasión Plus.
15: Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
16: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
17: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
18: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa, enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisure al 900 666 777.
19: Verisure.

0: 10 minuts i les 8 en punt de la tarda. L'Alzheimer és la causa més freqüent de demència i afecta més de 100.000 persones a Catalunya. La manera d'abordar aquesta malaltia està canviant. Els processos biològics associats a l'Alzheimer poden començar anys abans que apareguin els primers símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Un dels avenços són els biomarcadors en sang que poden ajudar a precisar el diagnòstic quan una persona ja presenta algun canvi cognitiu, però no són una prova de cribatge per a tota la població. I cada vegada més, doncs, es posa l'accent en la prevenció. La hipertensió, la diabetis, el sedentarisme, el tabaquisme o la pèrdua d'audició no tractada són alguns factors de risc sobre els que podem actuar. Sílvia Fernández, bona tarda.
1: Bona tarda, Iolanda.
0: Com s'aborda aquesta malaltia a dia d'avui?
1: Doncs estem parlant al final d'una malaltia que afecta 55 milions de persones a tot el món i la tendència, com avançaves a l'inici, està canviant moltíssim perquè els processos biològics associats a aquesta malaltia poden començar molts anys abans que apareguin aquests primers símptomes. De fet, des de l'Organització Mundial de la Salut calculen que fins a un 45% del risc de demència podria estar relacionat amb factors modificables. Amb tot, com deies, cada vegada és més important aquesta prevenció. Per això a COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb la Judit Sánchez, que és la directora de les àrees de Persona i Família i de Formació i Consultoria de la Fundació Alzheimer Catalunya, que ens ha explicat com reben el diagnòstic les famílies, que és un moment, evidentment, que acostuma a ser doncs, molt impactant.
2: Crec que sí que avançarem amb els medicaments que ajudin, potser no a revertir, diguéssim, el moment inicial, però sí que amb aquest fre de la malaltia i amb aquestes persones que no tinguin un deteriorament tan gran. Crec que sí, estem en un punt, diguéssim, on els estudis ens ajuden a poder-te respondre que creiem que sí, que més aviat que tard anirem trobant un canvi.
1: Com dèiem a l'inici, els biomarcadors en sang són el present i el futur i Sánchez considera que ara ens trobem en un punt de progrés d'aquesta investigació científica, tot i que reiterem, no hi ha cura per aquesta malaltia.
2: Una mica les famílies ho reben des de diferents perspectives. A vegades fins i tot amb alleugeriment en el sentit de que jo no sabia què li passava, doncs ara ja sé el què i ja sé quina és la meva lluita, no? Identifico la lluita, poso una paraula en el camí. I a vegades, doncs sí, doncs és aquella creu, no? que moltes famílies doncs, no volen escoltar i arriba, no? Aquell sí, sí. Punt de fer-hi front.
0: I quin és el paper, Sílvia, dels cuidadors en aquesta malaltia?
1: Doncs ara just parlava aquesta especialista de les famílies, per si parlem dels pacients d'Alzheimer, ho hem de fer dels seus cuidadors. No? La Begoña Vigiola és una veïna de Castelldefels que té 70 anys i ella cuida el seu home de 81 que té Alzheimer i ens ha explicat la seva història, el seu testimoni. Per començar, com va rebre aquesta notícia?
3: Porque de repente empezó a perder memoria, ¿no? Y estábamos hablando y yo le hablaba y él no se acordaba y yo le decía cualquier cosa y tampoco. Y yo digo, a ver, esto no es normal, me está vacilando, me está echando broma, ¿qué es lo que está pasando, no? De pronto, no sé cómo fue, que a través de él, estuve comentándole a la doctora de cabecera y entonces me dice, bueno, mira, vamos a tener una cita con el neurólogo y listo.
1: Cert és que el que ha notat més des de que van diagnosticar-li Alzheimer al seu marit és el desordre de les rutines a casa.
3: Las rutinas están vueltas un desastre. O sea, uno no tiene una rutina como de dormir, comer, distraerse. Eso es lo más difícil para mí. Pero yo digo a veces que, yo digo, bueno, si no quieres seguir con una rutina, dormir de día y estar despierto viendo la tele en la noche, si eso le hace feliz, yo no soy quien como para molestarlo. Porque yo sé que las personas con Alzheimer, aunque no lo digan a veces o aunque no lo demuestren, sienten, no hay que malhumorarlo ni ponerlo intranquilo y uno pues también tiene que estar en paz.
1: En el cas de la Begoña, el seu marit es pot quedar perfectament sol, és molt tranquil i la malaltia encara no ha arribat a un extrem sever. És per això que, tot i ser principalment cuidadora, ella també intenta cuidar-se ella mateixa.
3: Yo trato de seguir, o sea, con mi gimnasia, con mis ejercicios, con mi natación. Yo salgo a hacer todas las diligencias a la calle. Claro, busco las horas también como para coordinar entre mis actividades y qué es lo que tengo que hacer aquí como cuidadora.
1: I és que darrere de cada diagnòstic d'Alzheimer també hi ha una família que ha d'aprendre a conviure amb aquesta nova realitat, Iolanda.
0: Molt bé, doncs la investigació, sens dubte, és clau per avançar en el diagnòstic i en el tractament d'aquesta malaltia. Gràcies, Sílvia, que vagi molt bé. Fins
1: demà. Gràcies, adéu.
0: Informació ara esportiva amb el Quique Iglesias. Què tal, Quique? Bona tarda.
4: Iolanda Bernal, estic molt bé. Què tal? Molt bona tarda.
0: Vinga, doncs, per on comencem?
4: En el dia en què hem sabut que Luis de la Fuente seguirà sent el seleccionador espanyol fins al 2032, falta un dia perquè es concentrin els jugadors del Barça i també Roberto amb Espanya. Hi ha informació del Barça perquè tot va al voltant del líder de la Lliga, Víctor Navarro. Bona tarda.
5: Bona tarda, Quique i Iolanda. Són 17 internacionals els que marxen aquesta setmana. Alguns ja estan de fet, per exemple, a Madrid, els internacionals de la Roja, també els de la Sub-21. 17 internacionals del Futbol Club Barcelona. Destaquen Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Fermín, que torna després de no estar al Mundial, Olmo i Lamine Yamal. Queda fora Gavi a la Sub-21, Espari Bernal, i després altres com Adeyemi, Rafinha, Livakovic, que va debutar aquest cap de setmana, Koundé, Cancelo, Gordon, Hans Abdelkarim i Bissigua amb la Sub-21 de Bèlgica. Hansi Flick el que ha fet als no internacionals és donar-los festa la propera setmana. Tota la propera setmana sencera tindran festa als jugadors no internacionals. Destaca que Rafinha en farà 35.000 quilòmetres per jugar dos partits a Austràlia amistosos i un altre a la Índia, i destaca també que aquesta setmana es concreten ja les renovacions que va anunciar el director esportiu d'ECO, Aspar i Rafinha fins al 2030 els dos, i Marc Bernal fins al 2031.
4: Gràcies, Víctor. A l'Espanyol, que demà presenta el seu futbol base, no hi ha ultimàtum per Manolo González. Hi haurà retoc del sistema de joc per intentar defensar una mica millor, i tots pendents de Puado i de Grosabel, que haurien de jugar minuts contra l'Ipswich Town el dia 2 d'octubre. Al Centre d'Esports Sabadell, la pitjor de les notícies després de l'alegria del cap de setmana per la victòria sobre l'Oviedo, perquè el davanter s'ha lesionat i de gravetat. Joan Sanés, bona tarda.
6: Bona tarda, Quique. El Sabadell, que ja ha fet oficial el comunicat mèdic de Nico Gioacchini, el davanter fins ara pitxitxi del conjunt arlequinat, pateix una lesió de trencament del lligament creuat anterior del seu genoll dret, haurà de passar per quiròfan i es perdrà la resta de la temporada.
4: Mala notícia, doncs. El Girona Virus FIFA, hi ha 6 jugadors que ja han marxat: Benat, Capritxó, Pixur, Yasser Asprilla, Holmes Junior i Las Kuruma, que no podran jugar els dos propers partits a Montilivi. Girona Albacete i el clau el dia 4 per la nit d'octubre, Girona Mallorca. És a dir, que el virus FIFA afecta a segona divisió també i a primera federació. Tenim notícia d'aquesta tarda que doncs interessa als seguidors del Club Esportiu Europa, perquè Josep Maria Jané ha estat cessat del seu càrrec d'entrenador. El nou entrenador és Luis Blanco, un vell conegut del futbol català, de l'Europa i també de l'Espanyol, i el seu segon entrenador serà una llegenda del club com és Alberto González. Cal recordar que l'Europa no ha començat massa bé la seva lliga al grup 2 de Primera Federació i és penúltim a la classificació. Acabem amb una de bàsquet perquè estan de festa a Badalona a hores d'ara, rebuts per l'Ajuntament els guanyadors de la Supercopa d'ahir, amb principalment la seva gran figura, la Provítola.
7: Parece que no hubiesen pasado estos 7 años y pasé por un montón de cosas en el medio. Volver y que haya pasado lo que pasó este fin de semana, no estaba en los planes, no me lo esperaba. Sí pensaba que podíamos ganar desde el primer día, que fiché por la Peña, pensaba que podíamos ganar, pero no la fiesta que hicimos este fin de semana, así que ojalá todo se mantenga así y sigamos creciendo.
4: Pendents també durant tota la setmana del ciclisme, dels Mundials de Montreal. Ahir l'espluguenca Paula Blasi va ser 18a, sí, Iolanda, l'espluguenca Paula Blasi, 18a a la crono, però està recuperada i amb plenes forces per al proper dissabte intentar accedir a la lluita per les medalles al Mundial Femení de Montreal. Cap allà ja ens anem uns quants dies per explicar la informació des d'allà mateix. Així que això és tot per ser el primer dia dels 20 dies sense futbol de primera, que haurem de patir molt per intentar aguantar. Sí, sí, però estarem aquí amb la linterna a Catalunya al teu costat cada dia.
0: És una bona alternativa.
4: Sí, senyor.
0: Vinga, més esports aquí a mitja hora en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Quique, que vagi molt bé.
4: Fins
0: demà.
4: Bona tarda.
0: I arribem a les 8. Nosaltres ho deixem aquí, però ja sabeu que la informació continua a la linterna d'Àngel Expósito. Fins demà. Bona tarda.